0: Doncs ball de cintes, gegants, castells i un dinar popular de germanor. I acabem amb la mirada a l'agenda esportiva. El Club Bàsquet Castelldefels Sènior Femení visita Granollers, juga aquest diumenge a la pista del Granollers al partit de la jornada 29 del grup 1 de la Supercopa Femenina de Bàsquet. El duel es disputa a un quart d'una del migdia. Les castelldefelenques, campiones des de fa setmanes i amb l'ascens ja assegurat, volen acabar la temporada amb les millors sensacions. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. En una hora és el torn de l'informatiu local, amb més notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat!
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. If you haven't got

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera del CAPSAP Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller on, no sé si sabeu el que és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs, això és tot.
1: Ni més ni menys,
3: eh? Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bó, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que noten el cos?
2: El primer benefici que nota en el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va semblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig porti nicotina o no, si porta nicotina la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: Mal. És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
2: Exacte.
1: Així.
2: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vàper doncs és quasi nul·la, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludables. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part que en tema de tabac i vàper no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vàper d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua i no és veritat. I l'altra cosa també hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sí, de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Mm. Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat, que de fet em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac, no? Que això també va molt bé per dir, no comencis, que
1: gorta. Perquè gràficament es veurà.
2: No? Exacte, un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
4: Càpsules de salut.
5: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
6: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos,

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Radio Castelldefels.
3: Radio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de les migranyes amb el neuròleg Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem definir les migranyes? Què són?
1: Bé, doncs la migranya és una, no és només un mal de cap, és una malaltia en si mateixa i és una malaltia doncs, bueno, que té un impacte doncs, en moltes dimensions de l'individu, no només és bueno, en el seu mal de cap i ja està, doncs té un impacte a nivell social, té un impacte a nivell familiar, té un impacte a nivell laboral i, bueno, i això ho anem veient cada dia, tant no, els companys a l'ambulatori com aquí, quan ven els pacients ens expliquen els seus mal de cap o com impacta, com limiten el seu dia a dia, sí, sí.
0: Com es produeixen les migranyes? Quin és el seu origen?
1: L'origen, a veure, l'origen és difícil perquè normalment hi ha una causa que és, o el que es diu, no? Que la causa és multifactorial. Sí que sabem que hi ha una base genètica, normalment, més o menys, doncs, entre el 50 i el 70% de les vegades que hi ha algú amb migranya, amb mal de cap, amb un estil migranyós, hi ha un antecedent familiar. I avui en dia sabem que hi ha diversos gens que predisposen a que la persona pugui desenvolupar episodis o atacs de migranya. El que passa és que després doncs, hi ha una barreja de coses. Hi ha persones que tenen aquesta predisposició, però després tenen molt poquets episodis o tenen doncs, uns mal de caps que fins i tot no se n'havien adonat o ni ho havien arribat a reconèixer com a migranya i després hi ha persones doncs, que estan amb mal de caps diaris, amb mal de caps molt freqüents, que consulten habitualment els serveis mèdics. Llavors, al final és una barreja de símptomes. Hi ha un origen que moltes vegades és genètic i moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o desencadenants que es poden trobar. Hi ha persones doncs, que identifiquen sobretot a nivell hormonal, canvis meteorològics que poden desencadenar o fer pues, això, no? Que tinguis un episodi en concret. Però bé, al final se suposa que és el que et dic, no? Que hi ha una base genètica i que hi ha una sèrie d'elements que poden influir després.
0: Hi ha migranyes diferents intensitats. Ha començat, doctor, parlant de l'impacte que té a nivell familiar, a nivell laboral fins i tot, perquè algunes d'aquestes migranyes, alguns d'aquests episodis són molt incapacitants.
1: Sí, sí, sí. No només el mateix episodi en si, sinó, me refereixo no només al mateix mal de cap en si, sinó moltes vegades, avui en dia sabem que a més del que és el dia de mal de cap, ja tenim estudis de ressonància funcional que sabem que abans de començar amb el mal de cap hi ha una sèrie de símptomes prodròmics, que es diuen, és a dir, hi ha una sèrie de símptomes que venen abans del mal de cap. Hi ha persones que comencen a badallar, hi ha persones que tenen una mica més de somnolència. Durant l'episodi hi ha persones que tenen uns fenòmens que es diuen aures, que això bàsicament, habitualment, són episodis amb afectacions visuals, amb afectacions sensitives, que això doncs, per si mateix pot ser molt discapacitant. Després ve la fase de mal de cap i hi ha persones que després tenen com una fase després del mateix mal de cap que, entre cometes, no? Moltes vegades et diuen és que sembla que es tingui una ressaca, no? Perquè és com un dolor que, evidentment, no és exactament el mateix que la migranya, però és un embotament, un cansament, que això normalment s'associa doncs, després del mal de cap, les següents hores o fins i tot 12 hores després. Llavors, ja dic, no és només en sí, el mal de cap, sinó moltes vegades és tot allò que va al voltant. Llavors, clar, quan tens un episodi puntual o respons bé al tractament, això és una incapacitat temporal i ja està, però hi ha persones que requereixen amb els tractaments doncs, estirar-se una estona, requereixen descansar, hi ha persones que tenen una freqüència elevada i aquí és doncs, quan haurien de plantejar pues, això, la utilització d'alguns tractaments preventius per intentar millorar tot això, clar.
0: Perquè actualment tenen cura les migranyes?
1: Clar, en cura com entenem, no? De dir, doncs, si tinc una infecció, em prenc un antibiòtic i se me'n va? No. O sigui, al final és el que, no? El que us he dit abans al principi. Si tenim en compte de que al final hi ha una base genètica, hi ha una sèrie d'elements que tot predisposen, jo crec que fins al dia que no aconseguim modificar això, difícilment podrem considerar que ho podem curar. El que passa és que sí que és evident que en els últims anys hem tingut bueno, una sèrie de medicacions noves, hem aconseguit molt en l'àmbit de les migranyes. Clàssicament tenim una sèrie de medicacions que s'utilitzaven, però en aquests últims anys tenim la sort no, de que hi ha hagut doncs, més interès també de part de la indústria, hi ha hagut més interès en trobar algunes molècules que interfereixen o que poden ser molècules claus en molts atacs de migranya, llavors s'han desenvolupat medicaments que realment són eficaços, evidentment, no en el 100% de les persones, malauradament sempre hi ha persones que són refractàries, que no responen, però hi ha persones que, ja et dic, que encara que no hàgim aconseguit curar-ho, jo soc realista, sempre ho intento explicar, difícilment això ho curarem, però l'important moltes vegades quan parles amb les persones és el canvi que han fet en la seva vida. Si aconseguim que passis d'estar incapacitat, si aconseguim que deixis d'haver de faltar el teu oci a la feina, no hagis d'estar a urgències en comptes de fer això, tu pots tenir una vida més o menys normal. I, home, això realment, encara que no aconseguim curar, és un canvi molt, molt significatiu en molts casos.
0: A banda de la medicació, què és el que aconsella als pacients que pateixen aquesta malaltia?
1: Doncs normalment sempre intentem explicar que hi ha una sèrie de mesures que es diuen no farmacològiques. Normalment és veritat que per si mateixes difícilment aconseguirem un control òptim de la malaltia, però hi ha una sèrie d'elements que influeixen i que són importants i que també és més enllà del que és el tractament farmacològic, és important que quedi clar. Llavors, sí que sabem, o és important també transmetre a les persones, que tot allò, una mica en resum, tot allò que faci que la teva vida sigui més ordenada, és a dir, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, de menjars, tot això t'ajudarà. Hi ha alguns estudis que s'han fet també a nivell d'exercici físic i que sabem que en alguns casos pot ser igual d'eficaç o tenir una eficàcia com alguns preventius clàssics que s'han utilitzat tota la vida. Llavors, una mica en resum, encara que sembli un tòpic, no és un tòpic, tot el que sigui. Tenir una vida ordenada, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, horaris inclús de les menjades, intentar evitar dejunis molt prolongats, intentar tenir una vida activa a nivell físic. Tot això sabem que ajuda i això és important, evidentment. Després de la vida hi ha moments que són difícils i moments en què doncs, hi haurà més ansietat, això és una cosa que no es pot lluitar contra això, però almenys ser conscient i saber una mica quines eines o quines coses pot intentar un fer per millorar.
0: I en el moment de l'episodi, imagino doncs, que estar en un lloc tancat, sense llum, en silenci, també ajuda a superar.
1: Sí, clar. Això depèn una mica també de la intensitat. De memòria no me'n recordo, però jo crec que al voltant, hi havia una estadística, no? Que al voltant del 30 al 40% de les persones tenien atacs que requerien d'estirar-te, de posar-te les fosques i que tenien una incapacitat important. Llavors, tot això ajuda, evidentment. El fet d'estar doncs, això en un lloc on hi hagi llums molt potents, llum blanca potent, que hi hagi molt de soroll, tot això són coses que empitjoren el mal de cap, empitjoren, no? En general molesta més a la persona. Llavors, la mateixa persona, si té un atac d'aquestes característiques i ho pot aconseguir, doncs, sense cap dubte, intentarà, si pot, estirar-se una estona, baixar-se, posar-se les fosques, baixar-se la llum i quedar-se no? tranquil·la, amb la televisió apagada, el mòbil apartat. Llavors, sí, tot això són coses que en el que és la mateixa crisi o el mateix episodi poden ajudar. Normalment és això, sempre ho intentes combinar amb algun tipus de tractament que t'ajudi a intentar o tallar l'atac o almenys reduir la intensitat d'aquests símptomes. Clar.
0: Doncs doctor Sergio Campoy, neuròleg de l'Hospital de Viladecans, moltíssimes gràcies per informar-nos més sobre les migranyes.
1: Molt bé, doncs a vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Vale, bon dia, adéu, gràcies.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Així som.
4: Així som.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son. Al magazín de Radio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, Rap Cosmic Seeds, good night everybody. We back, fellas. Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia, dia més intergalàctic. Eh? Espero que estigueu ready així per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a onda bot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, el latin soul, el blues, la bossa nova, l'electro, reggae de l'Excellaman sense milla, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com per les que et puguis influenciar. I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit, ja sabeu. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre jadé de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, un altre cop, no, amb tots vosaltres, Sebas, crac, crac, crac,
1: Cremier. Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Cremier. Quins mitjons bordes, com estàs? Com estàs? Perdó, primer com estàs? Perdó.

0: Tot bé, però, tot correcte.
1: Ara sí, disculpa, ara tinc ansietat. Bé, no, no, vale, vale, vale. Avui, respect, ok, vull dir, anem a veure, ja tenim l'analitzem. Són les, són negres, estic veient, són... No, són marrons, clar, jo estava aquí posant els ulls com per mirar el Canal Plus, estava així tancant els ullets i mirant i dic, no, es fa sombra, bé, és marró, atenció, és línia, bueno, la sola carmel, aquesta clàssica d'abans, porta aquesta franja ja blanca, no? Després d'aquesta negra, aquesta... això és un unboxing, vale? Tenim aquesta línia negra, el soroll fa això, escolteu, però quin... per favor, què sona aquí, no? Un moment, no? Però estàvem amb les bambes, no? Doncs tenim això, aquest color marró, i després tenim aquesta franja, aquesta muntanya. Atenció, un moment.
2: Six-seven!
1: Atenció, Six-seven, apareix aquí un nen de cop i volta, un nen que no és tan nen, sembla que té 18 anys, té... 11, fa poc.
2: 11,
1: és un gran. Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa de xerinola, molta xutxa, molta cosa, totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot. Li estan posant, no, que més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa.
2: Pues una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl...
1: Sí, però parla al micròfon.
2: Me
1: sí.
2: Llamo...
1: No facis molta publicitat, igual, tampoc, molt mare.
2: Liam... En pulgar per arriba estàs.
1: No, però per favor...
2: No, don Elia me llama ahora, ¿vale?
1: Vale, talla el micròfon. Molt bé, en fi, bueno, bona nit, aquí està, m'he portat el Liam, perquè venia, tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona, per la qual continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons, no, un moment, perquè és molt important, en fi, són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que el que és la bamba, i porta dos franges molt, no diria tampoc molts trucs, i llavors la pantaló campanat, molt bé, Sebas, felicitat, aplaudiment, per favor, Sebas, i per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, que la gent s'aixequi, per favor, tothom s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3, baila, chiquipa, vamos! Atenció, Sebas. Un gran. Doncs molt bé, Sebas. Gulàs per tota l'esquadra. S'ha rapat, vull dir... Sebas, que us tens alguna cita? Vull dir... Bueno, és que el Sebas és... A veure...
0: No, tot bé.
1: Tot correcte. Tot és que no, dir, no cal que tingui una cita. El Sebas s'arregla igual. Ell és igual. És un pibe, també, com
0: sí.
1: El Liam. És el grup dels pibes, m'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe, Molt bé, doncs aquí, doncs, ara s'han ja perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i, doncs, no, aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dos llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures, molt d'amor d'aquí, doncs una abraçada. I aquí un present, doncs aquí Daniel, a.k.a. Nomàdic, el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu cada setmana, i amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas! Pim, pam, pam. Doncs aquí estem, avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja comença a fer més caloreta, m'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè n'informem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa fora, ha fet calor, però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, sap, em fa una mica de gràcia de comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, i que hi hagi molts cosmos musical.
3: Segueix-nos a Instagram,
1: la cara B Roots. Buah, doncs aquí està, que és la cara B Roots, el nou, tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona volta, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per l'internet ja en mans de ningú, saps?
0: Perquè sí.
1: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està ja, gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que no sé ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho ha escoltat, us convido i mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perd una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs mira, continuem amb una altra, simplement, doncs, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí doncs el link del podcast, que és...
3: radiocastelldefels.org.
1: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
1: Així va. I el més important, hi ha programes, sobretot, Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ells. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, que siguin aquests dos bandoleros, aquí faran... En un moment ja són pirates, bueno, aquí m'agradaria haver pirates, però aquí vindran, seran bandoleros, Seria un Red Dead, Faria un Red Dead aquí, no?
4: Sí.
1: Zona americana, no? I bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I bé, doncs això, i tantíssim programa. I després tenim un d'electrònica, brutal, Castell David, que per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant, aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja, quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, que aquí... Com representa doncs, la música electrònica. Castell David, doncs, d'aquí una abraçada. Alberto, doncs, és un crac, vaja. És un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després. Per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tant altíssim programa, Fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno... Entreu, per favor, perquè val la pena. I, a més, que han canviat tot una mica i es veu tot més actualitzat, Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bueno, doncs, molt bé, anem a...
3: Bloc
1: 1. Tenim un programa que avui farà una cosa de... No m'ha tocat... Som vibració, ¿vale? Ho entendreu per què, perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual doncs aquí començarem els primers sons de la humanitat, Doncs aquí doncs direm que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gens sagrada... perro flauta, no? I els més interessants és que no es van fabricar per caçar, No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir, que mentre uns descobrien el foc, altres ja deien, això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant-les a la flauta, No va tocar la flauta. Vé, toca flauta, Toca flauta, no? Flauta travessera. Era un lobo, No sé quina flauta. El flautí, Molt bé. Prou. Doncs bé, anem ara amb una cosa molt interessant, que és un tema autèntic, que és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

que es un tema que es que dios, o sea, es auténtico, ¿no? Hoy porto cosas primitivas, no tan comprimitivas como ahí, sino una primitividad, una, o sea, me acabo de inventar, o sea, una primitiva, ¿no? Eso es, déjame jugar una primitiva ahora, no, mentida. Eso es algo primitivo, lo cual suena en un so únic, ¿no? Per lo cual, qui s'atreveix, ¿no? Perquè aquestes onomatopeies, ¿no? És com el de Scatman, ¿no? Pipi para para pop, ¿no? És com, ei, aquí hi ha una sonoritat, hi ha un joc, això no és gratuït, aquestes riures és únic. No hi ha ningú que s'ha atrevit a fer una cançó igual. Això és Jay Hawkins, I Pull a Spell on You, At Home with Screaming Jay Hawkins, del 1958. Doncs tenim aquest home sortint per la finestra, cridant això, no? Pel matí, me l'imagino, sortint. Doncs aquí, Screaming Jay, semblava un xaman ancestral, que van doncs, arribar en un club nocturn, curiosament, els rituals humans antics doncs, funcionaven d'una manera semblant, al final, no? Els ritmes repetitius sincronitzaven grups sencers i el cervell encara continua fent exactament això. Per la qual cosa, doncs bé, ja se sap, no? Lo primitiu i més primordial és aquell so que sempre serà de base. Per la qual anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el The Rufus and Chaka Khan, atenció Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Roots. El roots, les arrels, ja. No sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, el licorice. M'agrada molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bé, bastant comunicatiu, Mercuri, i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que us podeu fer servir per negocis, per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, el podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave. Bueno, doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem del WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, però això el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs en el moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Pues mira, vale, això és algú que... Hi ha símptomes que a vegades em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sent, sabré no puc tenir tampoc, saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda, jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho i la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero, uah, boníssima, m'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algo que és, bueno, és, no té més, que és el següent.
3: Bloc 2.
1: Aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb alguna mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més serio, Liam ja està més serio, dos temes més serios, el Sebas, el Liam no està gaire serio, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
4: Yeah, sending this one out to my man Killer B, no doubt indeed.

0: you better. You can miss song. Bă, brutal. Survival of the Fitness. Mob Deep. Aquest grup, eh? Aquest The Infamous, del 1995, al qual eren molt joves, ja que els 18-19 anys eren molt, molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta, aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, eh? I ells es van saber adaptar molt bé i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des de ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest, aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? Sí, aquesta cruesa ja ve reflexada inclús amb, les, amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans, en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
1: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per...
1: Nice.
0: Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si el gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
1: Nice.
0: Curiós, eh? Va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, eh? Curiós, molt bé. No, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema de Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de Magic Dust.

0: choices over time, it's been expected. Point is how you falling down and get up to correct it. You'd rather be wrong and sit than stand corrected.
1: La cara B.
2: Yo, qué máquina aquí, Evidence, aquí estaba, qué fraseo, qué flow que te, qué authentic rapper, perquè sobres productor, del qual doncs bé, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest Evidence, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a algo que és únic, té un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs els posiciona també doncs, amb aquesta amb ser privilegiats, amb ser productors i MCs amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són un dels grans, i això no pot canviar res, la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes, eh? És que quan escoltem música el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dir això, no? És a dir, que ara el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, eh? Com... ja, bé, és com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, ui, ara, M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, no? Que procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, i ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, on the more, no passarà res, realment no passarà res, cadascú viu la vida com vol, i al final pues, estic de conya i de cachondeo, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fes-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa bastant xula, que qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I bé, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0, la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys. I doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
3: Flow extraplanetari.
2: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral que hi ha dit Cosmos musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són The La Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Estàs escoltant La cara B.
1: No, no estic... Doncs quin temaco, eh? Qui portava aquesta secció extra flow, extraplanetari? Doncs el tema de la Soul, Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt. Aquest album de la Soul és molt autèntic, molt únic, molt original. Doncs, col·labora, aquest de la Soul sempre va ser un grup especial, dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí. Des de, doncs, dels 80, doncs, van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució. I aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules, ja saps qui és, eh? O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identifiquen patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no?, veus familiars en milisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no?, els records, doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa, d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un... igual el nostre software, no ens donem compte, el cervell, igual és un esquema com els que esquematitzem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no?, amb records, com tenim una galeria d'imatges, no?, i tenim carpetes creades.
2: Potser.
1: No... potser no, llavors, no? Quadra, això?
2: Sí.
1: Investiguem, eh? Vinga, anem, vinga, investiguem. No d'una borrada, ja t'ho diré. No, investiguem, pot investigar això. Ja ho trobarem. Bueno, doncs això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà, doncs, tot bé, una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
3: Bloc 3.
1: Aquest bloc 3, freqüències del futur, no? I diu, per què del futur si encara no està? Però, doncs, perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, estava molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de, ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què. Diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol. Dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem. I anem a fer aquesta ruta, així que amb el meu germà,
2: nice,
1: quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid. Ei, tranquil, estem escoltant això dintre d'un mes, o dos, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, perquè veurem la merchandising, i farem alguna pujadeta allà, i vai, tota la cara bé, com se la gasta aquí el grup Limp Bizkit, i anem a escoltar un tema remix a sobre amb DJ Premier de My Way.
4: Check out my melody.

0: Someday, te mazo de Limp Bizkit, My Way. DJ Premier, que de Premier, que estava jo analitzant aquí el bombo caixa, és brutal com el clava, és una passada d'inhabilitat de Premier, com la potència, al final. Sebas, tu la reconeixes aquesta cançó, t'agrada, segur, eh?
1: Sí!
0: I no, no, sembla igual, aparentment, però realment els matisos que té, no, eh? I li dona aquesta caiguda, no? Ui, com aquest, aquesta caiguda amb l'anell a la taula, eh? Doncs aquí doncs, arribem aquestes d'aquelles barreges, no?, que semblen una col·lisió controlada, no?, entre dos universos. Aquí Limp Bizkit va ser una de les bandes més massives del nu metal, eh? M'encanta. Un gènere que durant els 90 i principis dels 2000, del 2000, va agafar guitarres pesades, eh?, hip-hop i aquest digging, eh?, elements electrònics. Aquí com també Linkin Park amb aquest Hybrid Theory, un discàs, una passada, un disc únic, eh? Jo crec que seva, aquesta va ser una gradat del New Metal, no?, que va sortir un Papa Roach, no? Pots, digue'm alguna cosa, quin grup tenia així predilecte, tu, també, no? Que tingui molts, no? Satures, no? És com, clar, és
1: potser,
0: és que sí, satures, eh? Molts grups, del qual, doncs,
1: potser, bé, sí.
0: Tot foli tot, eh?
1: Potser,
0: tot.
1: Sí,
0: ah, bueno,
1: tot bé.
0: Ara avançarem una altra cosa, tot correcte. Farem una prova pilot, eh? Per això, eh? Com una, un dia hem de fer una de... Has de venir aquí, però... O sigui, però no pot parlar d'allà, però has de venir aquí a dir alguna cosa. A dir una resposta i salta de l'altre costat. Com de, a veure què passa, no? Com deixar el volant, no?, enmig de la recta i vas a la Santa Tarrada i tornes endavant, no? Podríem fer-ho. Bueno, doncs aquí aquest Limp Bizkit, doncs, que aconsegueix doncs, fer aquest mestissatge, doncs, aquest grup està format per Fred Durst, Wes Borland, brutal, Sam Rivers, John Otto i DJ Lethal, que venia doncs, directament des del House of Pain, i aquí una cosa interessant, sens dubte, tenia un DJ doncs, fent escratxes, no?, dins d'aquesta banda de rock, no era una cosa habitual, i doncs, això també ja sembla una fusió estranya, no?, afegint una altra capa més si cap, no?, sobre el nu metal, aquest estil tan únic, tan punxant, tan metàl·lic, no?, perquè el remix que escoltem, doncs, porta també la signatura de Premier, i parlant d'una autèntica llegenda del hip-hop, al qual, doncs, aquest productor de gangster, Nas, Big L, Jay-Z, o Mos Def, entre tantíssims altres, doncs, doncs estan doncs, passant també moltes coses al mateix temps, doncs, i s'ajunta tot una mica, i aquest hip-hop més clàssic, amb aquest nu metal, amb aquests escratxes, rock i cultura, pop, d'alguna forma, també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no? Aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock, això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, això m'ho podria confirmar ell, doncs considerada per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boi, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per anar al gimnàs, no? per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no? Aquest tipus de música també. Doncs molt, rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar i sincerament em sembla una bestialitat i estic parlant d'una col·labo en gran general, fas una mixtape molt ben feta, per cert, i és de Grim Team, aquest concretament és un tema de Race que es diu Living It.
2: Nigga raise, you know what's up, nigga. Been waiting a while, you know what I'm saying? I want mine. It's my time now.

0: Bé, Marcus, doncs molt bé, aquest tema Grim Team, us el recomano, aquest, concretament està cantant Race, aquest Living It, està extret de l'àlbum de Once Upon a Time in America, brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal, no, extraplanetari, amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana, Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no, quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers, amb el boom-bap. Els humans porten milers d'anys explicant-nos, doncs, el món a través de ritmes i relats. Aquest Grim Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Hòstia, és veritat que m'he casat, hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda, merda, hòstia, que estava casat, què estic fent aquí? M'he oblidat, sort que ha sonat això, Trucava la dona, no? Trucava l'home. Què diu aquest boig? No, doncs pot ser, a veure, anem a provar-ho, no? Canvieu-li el telèfon, què diu aquest? Estic de la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament el cervell té memòria selectiva. Quan escolta la meva veu diré, hòstia, quin penjat em sona, no? Què et diu aquest, no? Doncs les claus de casa no es troba. Hòstia, fa aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui...
1: L'infiltrat.
0: Aquí tenim l'infiltrat. M'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada, sempre, la secció de l'infiltrat?
1: Sí.
0: Sí. És, a més, aquesta careta està molt ben feta. Està molt ben parida. Ha sortit com una cosa rara però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, és que és un tema únic. Vaig portar una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer una ofregita aquí. Ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música, activa memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. Com hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple. Un equip que porta el xaleco, el xaleco de quan punxes roda, doncs aquí el portem com... aquí tu de la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, equipàs, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan sé dir noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballant aquí, té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí requiota més, que és boníssim, aquests grups de WhatsApp em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema, que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la cara ve ruts, és el que farem pròxim, estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros, fets per mi, cuiner, fotré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb el Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer, doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. I, bueno, doncs, la bicicletada, doncs, ja la cara ve ruts, en col·laboració amb la ràdio. Pues, ho deixo aquí. Venga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holudara, Street Disciple.

Buah, temazo de Nas, eh? Molt d'ara, amb aquesta col·laboració que té Street Disciple, del qual, amb aquest àlbum de Street Disciple, també, del 2004, el qual realment és un disc doble brutal de Nas, el recomano, el Nas en general, una línia brutal sempre, i aquest tema té una cosa molt especial. Olu Dara no és només un músic convidat, és el pare de Nas, trompetista, cantant i músic, amb arrels en el jazz, el blues i la música africana, al qual doncs, encara li posa més pes. Aquesta cançó és molt més que un tema de hip-hop, és una conversa entre generacions. Curiosament, el cervell també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja doncs, per tornar a preparar el següent i donar doncs, aquest bingo, que és cada divendres que juga aquí a la cara B. Tirem, surten uns números i doncs, em porteu alguna cosa, doncs, un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, because when I strike, you better be ready. One, two.

Only Money, toma castaña. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran. M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, és, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangster Squad, no? Anem a dir, a la qual cosa, doncs, Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, eh? Big Shook és membre de Gangster Foundation, de la qual d'aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà la Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto amb aquest, que és David, que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic, sens dubte, el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run, Come, Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual, doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i qui entengui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual doncs anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim, aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, i aquí també juntats al foc, també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosi, amb aquest foc. No? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre a escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? El qual, doncs, hi ha una última idea, no? Doncs aquí, abans de marxar, vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar, no? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres. És l'espai, no? Aquest, doncs una cançó, quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests timpans, no? Percuteix, es transformen impulsos elèctrics i el cervell doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Per qual, però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer virar el pit,

0: una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la Cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxot de Tega la Bona des de la Cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: És un gran... La Cara B Ràdio de Ràdio Castelldefels, la Cara B Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx amb un

0: Libi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
1: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat, amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
1: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa tres mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
4: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
5: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
1: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia tres complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
6: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
1: però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
2: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
1: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
1: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
11: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer al judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
1: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
1: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
13: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
1: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant durant les últimes hores Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
15: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
16: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
15: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
17: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
15: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
18: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
15: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
1: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
19: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
1: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
20: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
1: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
0: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
1: Esports. En David Ubach.
21: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevall, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
22: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
21: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
21: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
23: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
21: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
24: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
21: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
25: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
21: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: L'entrenador Bajeng ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
21: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
21: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
5: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
21: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
21: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte a la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho plantegen. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
21: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
1: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen a penes 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3Cat Info la coordinadora d'Emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent, ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Assaja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquest aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números, La bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
1: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
22: Home, està sent dur, la veritat.
23: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
1: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
25: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
26: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
25: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
27: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
28: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
27: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
6: 3CAT Info.
27: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
29: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
27: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
30: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
27: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
31: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
27: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
27: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
27: Parlem ara en clau poliesportiva.
6: Trescat Info.
27: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos

0: Ceres, l'equip de Javi Rodríguez, juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
1: Home, un punt de venjança el porter, et mentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb tres ports de primera categoria.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions, i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olympique de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nazaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I buscant proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olympique, a Lió, a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo, amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà, en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada, i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.

0: temporades.
1: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat. A Seròs, 36.1, al Segrià, també Lleida, ciutat, als 35 graus. I avui anem pel mateix camí. Avui, en aquestes poblacions, que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35. A moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30. Un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus. I a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuent. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
3: Avui el suplement.
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que el suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja és a terra ferma, avui a l'estudi l'Andreu Martín. Veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més, doncs, ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de dos concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riquenya ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
4: Per l'escenari han passat convidats com Bad Gyal, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
5: És que se m'ho ha explicat, que dius,
6: és el seu?
5: Sí.
6: I no m'hi va escoltar?
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat el ritme de Bad Bunny amb un directe de dues hores i mitja amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
7: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos amb hits instantanis com Nueva York. El públic que ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi me preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
8: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
7: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat antidram. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
4: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
4: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
4: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
4: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
4: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
4: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
9: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
4: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
10: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
11: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés. acabis en desacord.
4: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals, i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
12: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
4: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
4: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
14: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió, i que qui la fa la paga.
14: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
4: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i FETICO, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
16: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Y es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
4: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
17: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites entraran al palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes, amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
18: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Hangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció En certain regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Everytime, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que a les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi millor actor per El ser querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut. Si tu...
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que ret culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletas.
19: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
20: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
20: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
19: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
21: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
22: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
23: Home, està sent dur, la veritat.
24: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
25: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
21: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones, per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
26: L'informatiu del suplement.
27: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona-Elx i l'Espanyol Reial Societat.
28: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
29: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
30: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
33: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
32: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
33: T'ho perdràs?
32: Més informació a futurfest.cat.
34: El balcó gastronòmic és un lloc...
35: Què bo?
34: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
35: Parella, què us posem per aquí?
34: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
36: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
3: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
2: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
3: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
4: L'informatiu del suplement.
0: 6 minuts per 8:15 del matí. Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6, i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea, just un any després d'això.
5: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició jugada per Russo i el gol.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
5: I final! Final del partit! Acaba la final!
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
6: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió. Amb un balanç d'una victòria i dues derrotes, l'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
7: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
6: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
8: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
6: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
9: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
6: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
10: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
6: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
11: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
6: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
12: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
6: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
13: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Això després de l'anunci de Pep Guardiola
6: Una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
14: Don't ask me the reasons.
15: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat, i ho hem fet a la nostra manera.
6: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí, o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
16: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
6: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i victòria clara del Barça ja campió contra el Torre la Vega per 36-24. En waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
17: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison, amb ells Blai i Mercè Olgàbalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
1: no confondre'm amb el Tigre de Gales, que és Tom Jones.
3: El sentirem avui, el Tigre de Gales, també.
1: Ah, sí? Que bé, sí, que bé. Sí, aquí sí, queden sí. Tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest espai d'avui?
1: Sí, a mi Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà, o si més no sonarà, en sonarà una que té alguna vinculació especial amb ella. I de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
3: Sí.
1: I per fer-la una mica més
3: sí, perquè la
1: amigable, fica... no? Per pressions...
3: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs, estava molt, molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
1: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que... Arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
1: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que seré fet de snitzel fresca. Tot un cibre més. De què rieu?
1: Home.
0: De què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: el fan al xalalalalala.
1: Vinga, vinga. Les llufes.
2: Ai, encara no.
1: Encara no.
0: Un respecte per Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, no, i tant.
2: Home.
1: Tots els respectes. Sí.
0: Tenim, tenim algun Van Morrison català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison català?
0: O és tan irrepetible que...
2: Uau.
1: Difícil.
2: Difícil perquè...
1: Ser... Digues, digues.
2: No, no, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues bueno, a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel.
2: D'ulls de color mel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: start to look like they fit me. And I must remember there'll be days like this.
1: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
2: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començàvem amb el
3: Brown Eyed Girl. Sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que
2: ha anat fent molts discos. I de fet,
3: 47 discos d'estudi, en principi.
2: No m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
3: Sense comptar els discos en directe tot això, eh?
2: I el que no sabem, que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta. I sobretot mantenint aquesta frescura, no?, aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar,
1: sí.
0: Tot sigui dit. Eh?
1: Sí, sí. Bueno, a veure, bueno, aquí entraríem
0: sí.
1: En aquí un jardí.
0: Sí, podríem fer un debat,
1: si
0: vols.
1: Quina és la millor versió de Glòria? Perquè
0: sí.
1: N'hi ha diverses,
0: sí,
1: eh?
0: Veritat,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí, sí,
1: de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear, bueno, van crear un punt d'inflexió en molts sentits, sobretot pel... perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: Clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí. És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison. I a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner. I, a més, és un grup que em fascina, també, perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com... de treballadors de fàbrica, no? Amb els... És que no sé com es diuen...
0: Amb els elàstics.
1: Amb els elàstics, sí, i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament està... És dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
0: Dins, sí, per on vas.
1: Dins de la història del rock, que és... Astral Week.
0: Jo sí crec. Si algú diu... Per on començo amb Van Morrison?
1: Astral Week.
0: Astral Weeks i Moondance.
1: Sí.
0: Jo diria.
1: I és,
0: aquests
1: i,
0: dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet... més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és... Moondance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz, i per això artistes com Michael Bublé, doncs, també l'han cantat.

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar, allò,
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé te n'adones de la...
0: De la magnitud.
2: De la magnitud del,
0: de la tragèdia. Del...
2: No, home, tampoc ho fa tan malament.
0: No.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gales? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. El lleó de Belfast i el tigre de Gales són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts, doncs, perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
2: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes cantin junts.
0: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy i el Taj Mahal en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica més, doncs, d'anar a buscar aquestes llegendes. Més dòcil.
2: Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
0: No tan lleó. Jo crec, és més gosset.
2: És un gatet, ja.
0: Un gatet, sí. The only thing to do
1: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuen fent gires amb una veu també meravellosa, encara, que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi ha artistes que s'han cuidat i que han pogut doncs, allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs, continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
0: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu doncs, que s'ha tornat doncs, més àspera.
2: De fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? Mm. O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
1: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus hi ha del final.
0: Sí, però no. també m'agrada.
1: I tant. Sí. Va, que acabem.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no? Dintre de la història del rock. És un disc gravat, gairebé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: És inclassificable. Jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no? Recitat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Balos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
0: Bon una abraçada, dia. Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: És tan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Paca campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
18: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
18: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
18: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
18: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
18: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
18: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
18: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
18: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, amb Arga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió.
18: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
18: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elx, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon dia.
19: O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas en dic, avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País, el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.
19: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua a la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo, també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requisa el despatx de Zapatero factures sospitoses, i a la Razón, la justícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
20: L'artista figuerenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
2: 60 espelmes, Luis Zahera.
21: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, ven aquí, ven aquí.
20: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Asbestas, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
2: 93 espelmes, Joan Collins.
22: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
20: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
2: Vida social.
23: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: Marta Ferrer, avui la Ludwig Van estrena disc a Gandesa.
24: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri es Comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 8:15 del vespre.
2: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pax del Penedès.
24: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 8:15 del vespre, amb entrades per 20 euros.
2: El Teatre Borràs, La Promesa.
24: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM, les entrades a partir de 27 euros.
2: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses.
24: On es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:15 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
2: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
25: Hi ha un racó de món on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales, una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del sisè treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. No.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.

0: El nou parc del Xiprés ja navega oficialment al barri dels Canyars. Castelldefels inaugurava el passat divendres a la tarda aquest renovat espai públic amb una festa marcada per la temàtica pirata, protagonista també del nou gran element de joc del parc, un espectacular vaixell pirata amb tirolina i xarxes. La inauguració, ambientada en personatges pirates i una representació teatral a càrrec de Performing Arts, es va poder celebrar finalment amb normalitat després de que la pluja, que havia aparegut poc abans de l'acte, acabés donant una treva a temps per iniciar la jornada. Famílies i infants del barri van omplir el parc per descobrir els nous espais de joc i participar en les activitats. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va destacar durant la inauguració el treball realitzat per transformar completament aquest espai i va agrair la implicació de totes les persones que han participat en el projecte.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia molt important per tots nosaltres, però sobretot per els protagonistes, que són els nens i les nenes de Castelldefels. Un fort aplaudiment als nens i les nenes de Castelldefels. Per part de tot l'equip de govern que ens acompanya avui, de la resta de regidors de l'Ajuntament, doncs és un dia molt important perquè podem posar en marxa aquest espai tan meravellós, aquest parc del Xiprés, en tres zones molt diferenciades. Una zona pels nens de 24 anys, després una zona de 4 a 12 anys, que és aquesta central, i després, sobretot, una cosa que també fa molta il·lusió és la zona de jocs adaptats, perquè els nens que vagin en cadira de rodes també puguin jugar com la resta dels nens. No? És un parc que hem treballat moltíssim des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i vull agrair la tasca del Departament d'Urbanisme i Obres, de tots els tècnics municipals i també del regidor de Pedro Paredes, que ha fet una tasca molt important perquè avui sigui una realitat.
0: La renovació del Parc del Xiprés ha permès ampliar les zones de joc infantil i convertir el parc en un espai més accessible, sostenible i segur. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de 14 nous jocs infantils amb un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes com a gran protagonista, a més de jocs d'equilibri, casetes amb tobogans i una nova zona específica per a infants d'entre 1 a 4 anys. També s'han renovat els paviments amb espais de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i s'ha incorporat una àrea de joc 100% inclusiva. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, posava en valor les noves zones de joc i la plantació de nous arbres al parc.
2: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nuevo espacio que se ha llevado a cabo, se han plantado más de 27 árboles en un espacio que históricamente ha ido perdiendo ejemplares y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas, evidentemente, más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: L'actuació també ha servit per reforçar el paper del parc com a refugi climàtic i punt de trobada veïnal. En total s'hi han plantat 27 arbres nous, s'ha instal·lat nova il·luminació LED i nou mobiliari urbà. A més, s'han executat treballs de drenatge per evitar inundacions en episodis de pluja intensa.
2: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més...

0: més, molt més còmode per a tothom i que podrem veure quan a l'hivern i a partir de les 5 de la tarda ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje un projecte para que no tengamos nunca problemas de inundaciones.
1: Durant el seu parlament a la inauguració, l'alcalde Manu Reyes també va destacar la funció del parc com a refugi climàtic i va agrair la paciència del veïnat durant els mesos d'obres.
2: És també un parc que volem que sigui refugi climàtic. Hem plantat més de 27 arbres en aquest espai perquè quan creixin també puguin donar ombra a aquest meravellós parc, però sobretot en nom de tots els meus companys, doncs agrair l'assistència, la paciència també que heu tingut, perquè les obres moltes vegades s'endarrereixen una mica. És un treball de més de 2 anys que avui finalment doncs acaba d'obrir-se al públic i per tant el podrà gaudir tothom. Així que és un dia d'enhorabona, és un dia també que vull agrair l'assistència de les dues associacions de veïns que ens acompanyen, del primer tinent d'alcalde i de la resta de regidors de la corporació i sobretot, com deia al principi, aquí els autèntics protagonistes són els que guanyen, que són els nens i la nena de Castelldefels. Moltes gràcies a tots vosaltres.
1: Una de les apostes principals del projecte és la inclusivitat. Al nou parc del Xiprer s'incorpora un espai de joc adaptat perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. En declaracions prèvies a l'acte de divendres, el regidor Pedro Paredes convidava la ciutadania a aquesta passada inauguració i també a descobrir i gaudir del nou parc que ja és obert per tota la ciutadania.
0: I luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts, i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça d'Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc de Xiprés.
1: Parlem ara de cultura. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha celebrat aquest cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que han omplert els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut un dels moments més destacats aquest passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels, els grocs, a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la seva fita històrica assolida el passat 8 de desembre, amb el primer 4 de 8 descarregat per la colla. El president de l'agrupació, Jan Molero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de les entitats de cultura popular de la ciutat.
3: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels nens del Vendrell, després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viu Dansa, que va ser també una cosa molt maca, després a per la tarda ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
1: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de la ciutat.
3: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no?, i cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
1: Durant el cap de setmana hi ha hagut Diada Castellera, Cercavila de Gegants, Balls Populars, Tabalada i un dinar de germanor, entre altres activitats, en una programació que ha tornat a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
3: La veritat que l'agrupació de cultura popular està creixent i es nota, perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
1: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
3: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament, no?, que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera doncs estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre de Set per primer cop, després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic doncs ens il·lusionen profundament, perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
1: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Biodança al Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'agrupació amb Aleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània i inspirada en l'imaginari del món casteller va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida.
4: El festival s'ha volgut sumar al 44è aniversari de l'Agrupació Popular de Castelldefels amb l'espectacle Aleta, de la companyia de Marc Fernández. Ha estat un moment preciós per compartir, emocionar-nos i celebrar plegades i plegats aquesta fita tan especial.
1: La placa recorda el 4-8 descarregat el passat 8 de desembre, una construcció considerada una de les grans fites dins del món casteller. Molero ha explicat la dificultat i la importància d'aquest castell per a una colla com la de Castelldefels.
3: Els castells es fan dels 6 als 10 pisos, no? I llavors, cada cop que has de fer un pis nou, doncs se suma una dificultat molt gran, sobretot per quan fas, qui fa castells a 10, fer castells a 8 no li suposa res, però qui tota la vida ha fet castell de 7, com era el nostre cas, o inclús abans que només havíem pogut fer de 6, fer aquest salt al nou castell, al nou pis, al castell de 8, doncs és extremadament complicat. És una gesta que ens honora a tots poder-la haver aconseguit i sobretot amb el suport de tota la ciutadania de Castelldefels, que sempre ens ha donat suport.
1: Des de l'agrupació asseguren que continuaran treballant per promoure i fer créixer la cultura catalana a Castelldefels, especialment entre els més joves i les noves generacions.
3: L'agrupació de cultura popular, com bé dèiem, neix el 82, no? I des d'aquest primer inici neix amb la voluntat d'agrupar totes les expressions culturals de cultura popular i tradicional catalana en una zona on és complex no fer cultura popular. No és el mateix fer-la al Camp de Tarragona o al Penedès, on està molt més extensa i integrada, que aquí al Baix Llobregat, on tot costa una mica més, no? Tot el que és a nivell cultural. I al final l'agrupació resulta una eina útil, no?, per projectar amb més força i unir tots els esforços en aquest sentit de poder promoure la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels.
1: I després d'aquest important aniversari, l'entitat ja mira cap als pròxims reptes i cites al calendari. Entre les cites destacades hi ha la Festa Major d'estiu, aquest agost a la ciutat, i una actuació important prevista a Tarragona el pròxim mes d'octubre.
3: Sí, com sempre, ara ja tenim la mirada posada a l'estiu i a la Festa Major d'estiu, que és un dels principals activitats de l'any i on dediquem molts esforços. I ja després de la Festa Major, doncs directe un mes després al concurs de Castells de Tarragona, que enguany segurament tot està pràcticament llest per poder anar a la segona ronda del concurs, que serà a la plaça, a la Tarracorena, a la plaça de Tarragona. En aquest enguany sí, recuperem aquesta plaça històrica, recuperem poder anar a Tarragona i no al concurs de Torredembarra, i ens il·lusiona molt. I també doncs, aprofito per fer extensiva una crida i anar avisant a tota la ciutadania doncs, que el dia 3 d'octubre tenim una cita molt important a Tarragona i ja anirem fent bombo, perquè necessitem portar tot Castelldefels a Tarragona.
5: Ha estat notícia aquest dimarts.
6: Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, l'OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament, és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'oficina d'atenció ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
6: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés a través dels circuits municipals, s'ha d'estampadronar a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal, si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització, vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
6: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització de 7 persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
6: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
7: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
6: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com es explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
8: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
6: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
8: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
6: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
5: Hasta notícia aquest dimecres.
6: El xef Ferran Adrià va inaugurar ahir la seva estrella commemorativa al Passeig Marítim. L'acte formava part de la trobada de Food Capital Summit que es desenvolupa a Castelldefels fins demà. Es tracta d'una trobada global que reuneix una delegació de diverses capitals gastronòmiques del món. Ferran Adrià dirigeix en l'actualitat el Bulli Foundation, que va néixer amb l'objectiu de mantenir el llegat i l'esperit del Bulli, el restaurant que Adrià va dirigir durant més de 20 anys a la Cala Montjou i a Roses. La fundació, constituïda l'any 2013, 2 anys després del tancament del Bulli, es troba situada al mateix emplaçament que el mític restaurant. Al llarg de la seva trajectòria, Adrià ha sumat èxit professional i reconeixement internacional, que l'han portat a rebre distincions a nombrosos països del món. Abans de tot això, Ferran Adrià va començar en el sector de la restauració, netejant plats a la cuina del restaurant de l'hotel Playafels de Castelldefels. Precisament pel seu lligam amb la nostra ciutat, Adrià va qualificar com emocionant el reconeixement que va rebre.
9: Este ha sido muy emocionante, el cariño de la gente y tal, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento y me voy a acordar. Tal, durante 7.000 entrevistas que he hecho, siempre lo de Castelldefels, ahora ya puedo decir, empecé y tengo una estrella de fama que no la tiene ningún cocinero en el mundo, ¿sabes? No en Castelldefels, no en ningún lado.
6: Ferran Adrià va reconèixer que mai va assumir que arribaria tan lluny professionalment.
9: Era impensable que un cocinero español llegara donde llegué. No yo, nadie. Jugábamos en la sexta división, nosotros en gastronomía. Bueno, entonces, era impensable. Y esto es lo bonito, en mi caso. Hoy en día, las chicas y los chicos ya tienen referencias y no es lo mismo, ¿sabes? No. Entonces, tienen referencias demasiado altas y entonces ya es otro momento y es importante ayudar a la gente joven, ¿vale? En todo lo que se pueda.
6: El reconegut xef internacional va voler brindar aquests consells als joves que s'inicien en el món de la cuina, un sector dur per la dedicació que suposa.
9: Es muy fácil. Si yo lo hice, lo puedo hacer. Pero cuidado, que no es tan fácil, ¿no? Que, claro, entonces mírate a 10, 12 personas más o menos de sector que te tienes que dedicar, mira cómo lo ha hecho y te coges de cada uno. Pero, por ejemplo, en nuestro sector, olvídate de llevar a una vida normal, la nuestra vida es una vida especial y es lo que hay, si no te dedicas a otra cosa, ¿sabes? No.
6: Ferran Adrià va valorar positivament que Castelldefels sigui avui en dia una ciutat referent per la seva gastronomia.
9: Esto es picar piedra en el buen sentido. Es no parar, no parar, las cosas no se consiguen en un día. Fíjate, pues hoy vale, se da un paso adelante, seguramente podréis invitar a los mejores cocineros del mundo por diferentes motivos y no hay que parar y ser valiente. Y esto, pues, tanto el sector privado como el sector público. No solo el público, porque a veces solo pedimos al público y tal. Y la educación es fundamental. Aquí no hay rollos en todo la educación es fundamental.
6: El sutor, l'historiador i promotor de la iniciativa de Food Capital Summit, Jordi de Serres, va valorar l'identitat gastronòmica de Castelldefels. Ja Serres va publicar l'any passat un llibre basat en receptes pròpies de Castelldefels i està finalitzant el segon volum, el qual es nodreix també de les aportacions de la ciutadania.
10: Jo crec que és important perquè la gastronomia forma una mica part de l'ADN de Castelldefels, no? Aquesta identitat gastronòmica. Portem una sèrie d'anys treballant, jo, en el meu cas, documentant les receptes antigues de Castelldefels, vam fer una primera edició, ara la gent està col·laborant molt, ens està passant receptes, vull dir que si algú no troba la seva recepta familiar reflectida al llibre, doncs estem oberts. I jo crec que és important, per exemple, reconèixer personatges com Ferran Adrià, que va començar aquí, com ell mateix diu, rentant plats a l'hotel Playafels, però aquí també va conèixer les bases, no?, dels sofregits, de les picades, d'aquesta cuina tradicional, que ell després, clar, evidentment, transforma en una cuina més creativa, no? Jo sempre poso l'exemple que el Ferran és com Picasso, no? Que Picasso sabia pintar, però després va fer la seva obra, no? I llavors Ferran Adrià sap cuinar, i llavors fa, doncs, les seves creacions, no? Per Castelldefels, doncs, suposa, en aquest cas, un toc sentimental, no?, que té, però vull dir, s'ha ofert a donar-nos el nostre suport amb aquesta línia que estem treballant, conjuntament amb l'Ajuntament, amb el Gremi, que representa el sector privat organitzat, la Universitat Politècnica i altres organitzacions, no? El Parc Agrari del Baix Llobregat, les cofradies de pescadors de la Barceloneta i de Vilanova que pesquen a Castelldefels, el parc del Garraf, no? Vull dir, jo crec que amb els vins que s'estan fent del Garraf, no? Vull dir, un territori que té una identitat gastronòmica que ens ho hem de creure, jo crec que ens ho hem de creure i evidentment, doncs, ens podem projectar al món, no? Vull dir que i precisament aportem això, que som una ciutat gastronòmica amb una cuina, doncs, sobretot d'aquesta platja, no? De la cuina dels restaurants de platja, dels antics dels xiringuitos, vull dir, una mica el que té Castelldefels i que ho singularitza, no? I un territori també, doncs, ja dels inicis, inclusiu, no? Hi ha restaurants, bars, tavernes, no? De diferents preus i per diferents butxaques. Jo crec que això també és una de les coses maques que té Castelldefels.
6: Jordi Tresserres va explicar com va néixer el projecte L'arròs de Castelldefels.
10: Com van voler triar una recepta que ens identifiqués, no? Llavors tothom coincidia que era l'arròs, no? Jo vinc de família de la restauració de Castelldefels, la meva família tenia en Casa Carrasco, que era un lloc on servien arrossos, els cosins tenien Casa Rita, vull dir, teníem receptes de diferents llocs de Castelldefels, de Lloret, i vam dir, doncs, de l'avió, no? Vull dir, del Cheche, vull dir, que dius tu, quin arròs tries, no? I al final van dir, no, partim de la concepte, de quins punts són comuns, i es crea una recepta nova, però no nova d'innovar, sinó anem a treballar una recepta amb totes aquestes receptes de Castelldefels, però buscar una mica, apostant pel producte, el producte del Parc Agrari, el producte del Garraf, no? El peix de la Llotja, vull dir, en aquest cas sobretot Vilanova, encara que la Barceloneta també és important, que estava molt vinculada a Castelldefels, i van fer el plat de l'arròs de Castelldefels, com un plat amb els restaurants que vulguin treballar aquesta recepta i amb aquest producte. Anem ampliant cada vegada més restaurants, ho hem portat, per exemple, doncs a Fitur, van guanyar el premi el primer any el millor estant sostenible, on servíem aquest arròs. L'any passat vam portar també una experiència turística. Ara, si vols, pots anar al Parc Agrari a collir el producte de temporada, anar a la Llotja de Vilanova per comprar el peix, cuines a l'Escola d'Hostaleria, l'Arròs de Castelldefels, i és una experiència turística, no?, que forma part del catàleg de les experiències que té aquest territori del Baix Llobregat i el Garraf, no? I ara doncs, ens estan donant reconeixements per aquest arròs, no? Però ja et dic, és una iniciativa de treball conjunt. Ara estem treballant altres projectes similars, no?, que presentarem el dimecres.
11: No ens avancem encara,
10: però vull dir que juguen una mica per aquest treball en xarxa, no?, del sector, que jo crec que és important. El més maco de tot, l'altre dia vaig agafar un taxi per anar cap a l'aeroport, no a Castelldefels, i el taxista va sentir que parlava de Castelldefels i em va dir, jo soc de Castelldefels. Diu, hauries de provar l'arròs que estan fent, no? Vull dir, que te n'adones que la pròpia gent de Castelldefels es converteix en ambaixadora i que també van a menjar l'arròs. Vull dir, que jo trobo fantàstic. Vull dir, no és un producte turístic, és un producte per la ciutadania i és un producte general. I aquest és un projecte on volem anar sumant diferents iniciatives, no? Vull dir, no vol esclonar ningú, sinó... De fet, s'ha fet una taula també de treball amb els diferents partits polítics. Que vole, bueno, en el meu cas, vull dir, jo utilitzo Castelldefels com un laboratori, també un deute que tenia, perquè jo treballo amb aquests projectes però arreu del món. I un cop a Colòmbia estaven treballant i diu, "I tu què haces per a tu poble, no?" I jo clar li vaig dir, "Bueno, que Castelldefels té molts problemes d'identitat, potser és difícil, no?" I em van dir, "Pues és lo mismo que nos estás explicando aquí, no?" I jo deia, "Pues tens tota la raó, no?" Llavors vaig tornar i vaig parlar més del gremi, vam parlar amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, no? I van dir, ostres, doncs, com ho veieu, si realment ens hi posem, no? I, evidentment, doncs, va néixer aquest projecte amb l'Alfonso López, que estava llavors a l'Ajuntament, que portava cultura, i deia, doncs, hem de fer coses plegats. I jo crec que això també és la il·lusió, i és treballar en un projecte que la gent venia i venia els dilluns, que era el dia que tancaven el seu restaurant per treballar, no? Vull dir que els veus molt implicats, i clar, quan anem fora, o sobretot van els cuiners, no?, que són les cuineres, quan van fora, clar, doncs se senten també, doncs, amb aquest orgull, no?, de ciutat, no?, de poder portar aquest projecte, i ara treballant en xarxa amb els altres cuiners de ciutats del món, doncs poses Castelldefels al mapa. I jo crec que amb això, doncs, no sé, Castelldefels és una ciutat que viu del turisme, però també viu de la gastronomia, no només dels turistes, sinó de la gent d'aquí. Jo trobo que, no sé, és una mena d'un autorreconeixement, no?, de plats que es feien des de fa més de 300 anys i que també la pròpia gent de Castelldefels pot fer a casa seva. Vull dir que jo trobo que és molt maco això.
6: Per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que Castelldefels hagi estat la ciutat anfitriona de la trobada global de Food Capital Summit, confirma la potència gastronòmica de la ciutat.
12: Bueno, Castelldefels es una potencia gastronómica, más de 500 restaurantes, muchos de ellos llevan muchísimos años en nuestra ciudad, restaurantes que además dan muchísimos puestos de trabajo a vecinos de Castelldefels y nos hemos convertido en un referente de facto y ahora pues también con el reconocimiento como capital gastronómica mundial, donde en España solo hay tres ciudades que tienen este sello, Madrid, Barcelona y Castelldefels, por eso ahora tenemos este evento donde chefs de todo el mundo pues se están concentrando en nuestra ciudad y hoy pues ha hecho un homenaje a una persona que también es importante para Castelldefels, como es Ferran Adrià, quien empezó sus inicios en el Hotel Playa Fels de Fregaplatos y es también un ejemplo de valores, de constancia, de tradición, de una persona que se ha curtido a sí misma, de una familia trabajadora que ha llegado a lo máximo de la gastronomía y que hoy nuestro paseo marítimo pues, le brinde un homenaje con esa estrella a la gastronomía y como decía Ferran Adrià, pues en ningún otro sitio del mundo hay una referencia, hay una estrella a nivel gastronómico tan importante y por tanto para nosotros es de agradecer la presencia de Ferran Adrià y sobre todo pues, que también lleve el nombre de Castelldefels por todo el mundo.
6: Manu Reyes va avançar que s'està treballant per incrementar encara més la qualitat de la gastronomia a la nostra ciutat.
12: Bueno, aquí se trata de que Castelldefels es un motor económico importante en el ámbito de la gastronomía y, por tanto, pues seguir potenciándolo para que sea pues de más calidad si puede ser, ¿no? Por ello, pues bueno, pues este evento que lo que hace pues es concentrar pues chefs de diferentes ciudades del mundo del máximo nivel que van a estar en Castelldefels. Pues también es poner el foco en nuestra industria turística, gastronómica, e insisto, aquí no se trata de que vengan más personas, sino que lo que tengamos y lo hagamos sea de calidad, tanto para el que vive como para el que quiera venir a Castelldefels, y por tanto pues es dar un paso más en la promoción de ese potencial gastronómico que tiene Castelldefels.
6: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels al Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortiz, el fet que Castelldefels rebi a través d'aquesta iniciativa a xefs de tot el món demostra la importància de la ciutat en matèria gastronòmica.
13: Como gremio de hostelería, a ver, cómo no, como bien has dicho, Castelldefels es una ciudad gastronómica y en estos momentos somos la capital gastronómica mundial. Hoy lo podemos decir y podemos certificarlo. Somos sede capital gastronómica mundial de chef de Food Capital, ¿vale? Creo que, como bien has visto, hay chaquetillas blancas y chaquetillas de color tierra, que es lo que estamos nosotros inaugurando hoy, la nueva chaquetilla que llevará el arroz de Castelldefels. Y nos sentimos muy orgullosos de poder acoger este evento y ver cómo se va llenando de chaquetillas blancas, ¿no? Somos todos los casacas amarillas, nosotros somos las chaquetillas blancas de Castelldefels.
6: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, activitats com aquesta serveixen també per reivindicar el sector de l'hostaleria com un motor econòmic de primer ordre.
13: Compañeros del sector de Gavà también, me han venido el Gremi d'Hostaleria de Gavà, tengo el Gremi de Viladecans, el sector ha sido, o sea, una llamada masiva a todo el sector, a ese reconocimiento, a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace este sector y que realmente estamos reivindicando siempre, que a ver si de una vez se da la Administración cuenta que somos un sector muy importante, vital para este país y queremos que, bueno, pues que se vea y que realmente reivindicar y alzar todas las manos diciendo estamos aquí y vamos a pelear para que se nos identifique este sector.
6: Ortiz ha valorado molt positivament la ruta de l'etapa de 2026 que va cloure el passat diumenge i avança les properes iniciatives que es preparen des del Gremi.
13: Estos proyectos lo que hacen es reforzar, ¿no? Pues garantizarte y dar, o sea, sentirte orgulloso de que estamos todos los días elaborando algún producto, todos los días inventando algo, todos los días haciendo algo, reforzando este producto. Tenemos casi 500 restaurantes y hay que darles a todos esa visibilidad que necesitan ese proyecto de, oye, acabamos la mostra, empezamos la ruta de la tapa, acabamos la ruta de la tapa, tenemos ahora el evento de Food Capital, acabamos Food Capital. Hacemos promoción, César y yo, que es un compañero mío, marcharemos en junio a Canadá y a Estados Unidos a vender el arroz de Castelldefels allí. Pertenecemos a Saborea también, dentro de Saborea España. En octubre tenemos las jornadas gastronómicas. Bueno, hay más sorpresas, ruta de la tapa de invierno también. Bueno, es dinámico, es un gremio dinámico y una ciudad muy dinámica también. También hay que decir que la ruta de la tapa, como tú me dices, ha terminado ahora el domingo. Ha sido un éxito total. Ha sido brutal la cantidad de personas que han pasado por los locales, yo en el mío mismo, o sea, me asustaba cada fin de semana, había tanta gente, decía, no puede ser, pero la gente tiene ganas de salir, la gente quiere divertirse, quiere, bueno, pues olvidarse de todos los problemas reales que tenemos y que no es más feliz que comerse un pincho y una cerveza.
6: La nostra ciutat va ser designada oficialment al juny de l'any passat com una de les 26 capitals gastronòmiques del món que formen part de la xarxa internacional de l'East Food Capitals, que reuneix ciutats que aposten per la gastronomia com a motor cultural, social i econòmic. Aquest assoliment va representar un impuls decisiu a la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic que en aquest context fins a demà 21 de maig delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món i que com la mostra han apostat per la gastronomia com una eina de transformació urbana. La platja de Castelldefels s'estrena una nova parcera elevada, ja és operativa. La infraestructura que protegeix el sistema dunari millora l'accessibilitat. És una prova pilot de l'àrea metropolitana de Barcelona, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona-Delta del Llobregat, finançat amb fons Next Generation. L'actuació forma part de les estratègies metropolitanes per adaptar el litoral als efectes del canvi climàtic i fer-lo més accessible i resilient. El projecte té com a objectiu principal millorar la funcionalitat ecològica dels sistemes dunars i alhora facilitar l'accés a la platja a persones amb discapacitat. Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de l'Aplec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
14: Bon dia, Anna, què tal?
6: Doncs a l'Aplec de Bruguers.
14: Sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, a la tot al matí i tarda farem el tradicional Aple de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes, comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45 Perdó. Hi haurà un concert de cant coral, de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada, i la diferent sessió de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, comencen totes les actuacions de vals populars, danses, tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants, i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veu, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanor entre la gent participant dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
6: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
14: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants, molts ja es coneixen entre ells, i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una bella tradició, una bella festa del calendari festiu de la ciutat.
6: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia, només anar allà.
14: Assistència. Enguany no tenim cap problema, tot controlat, i jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguer, que és un lloc molt emblemàtic, i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
6: Molt bé, doncs la Plaça de Brugués, puntual la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Avilà, des de l'Àrea de Cultura.
14: Gràcies, Anna.
5: Ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons explica la responsable tècnica de Participació Ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
15: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També en tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
15: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
1: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
15: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final, la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
1: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
15: Estarà alguns dies en el departament tècnic, aquí a Giral de número 6, i d'altres a l'oficina d'atenció ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'oficina d'atenció ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
1: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
16: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió, i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF, i bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
1: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
16: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, als entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto és gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del SEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només s'han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
1: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari.
5: Ha estat notícia aquest divendres.
17: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
12: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y, por tanto, pues en este año que nos queda de mandato, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y, sobre todo, porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar, sobre todo, pues, la calidad de vida de estas personas.
17: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, el Manuel Reyes.
12: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Olla del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels provienen precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
17: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem a l'alcalde, el Manuel Reyes.
12: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana, la Diputación, y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues, proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, o el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues, el secretario de la FEN, esta red pues, tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues, ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
17: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Luis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
18: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad, pues, el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de Ciudades por el Clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
17: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
18: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
17: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
18: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
17: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
19: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud. Hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad, también este encuentro de los 20 años de la red.
17: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys a la xarxa espanyola de ciutats pel clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
18: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
17: Escoltem per la seva part a José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
20: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos, pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, bueno, pues tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
17: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima.

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
2: Sí.
3: Igual sí. Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré jo. Mm. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena, clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: ¡Wow! ¡15 años tocho!
1: Por eso. Cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona... Bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: És el de 1984, de George Orwell.
0: Ostres, doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: ¿En serio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja me l'he llegit, per tant, et diré si val la pena.
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, de forma subconscient.
1: Exacto,
0: ja.
1: Sí.
0: Bé, la Mireia també s'ha de llegir.
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir jo crec que amb, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura perquè, de fet, fa no gaire, vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Slafels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç de Aldous Huxley. I va ser guapíssim perquè, clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal... Però aquí, a Occident, jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de

0: que és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense ell sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí, no? De com som capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
1: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
2: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fácil o és tenso?
0: A veure...
2: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan... tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
2: És denso...
0: Jo, per mi, se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
2: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna
2: manera.
0: Ostres! Sí,
2: vale.
0: Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, sí, no? Carla, sí, perquè...
2: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc, però, i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
1: Sí, al final és una mica angoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, però jo crec que és una mica si t'enganxa la part d'aquest com world building el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
2: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
1: Sí, jo crec que t'agradarà.
2: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
1: Avui no remuntarem, nois?
3: No.
0: Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
2: Madre mía.
0: De John Boyne.
2: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, o sea, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho, pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa, conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno... que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que estan visquent i es fa amic d'aquest nen de la forma més... com haurien de ser totes les amistats, no? Sí. Sense prejudicis i d'una forma molt única.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
2: ¿Spoiler?
3: No.
2: Vale.
3: Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado... porque y el niño pues no sabe aún que está haciendo mal y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo, pero ellos al ser pequeños pues aún no tienen la mentalidad de decir son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanarías, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año... Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
1: A
3: pero...
1: mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
2: El que?
0: Jo no me'n recordo ja de la película.
1: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la peli.
2: Nyonya?
1: El llibre no l'he llegit, però la peli em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista dels nens, que és molt innocent,
2: vale.
1: Clar, no, no, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
2: O al revés, la podria intensificar.
1: Des bueno, pel contrast, no?
0: En fi.
1: Sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, mi... però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar, si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí porque era horrible eso, pues ya está.
0: Ok, doncs...
3: Lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depèn de la mentalitat.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Portes algun? Ui, si veig que tens dos sobre la taula. Sí.
2: Físico, chicos, en físico. Esto es otro nivel.
1: Sí, home, jo porto físics. Doncs mireu, porto també un clàssic més...
2: Ai, compòsits!
1: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso compòsits en les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: Oh, el tinc pendent.
1: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, doncs 20 i pocs anys, la Therese, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb un estilàs, la van posar a la Kate Blanchett a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
2: Això digo yo, en los años 50.
1: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat... potser el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
2: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
1: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca, o sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic modern perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de LGBTIQ+, que sempre acabaven, com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb... Bueno,
0: drama.
1: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no superperfecte, però bé... I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers.
0: Uh-huh.
1: Com el talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren. Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea... que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. I apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te llegeixis.
2: Quan acabe Tan poca vida i a ver cuál escojo entre todos los demás. Perquè està en 1984, però és que hay 15 más.
1: Sí, sí.
2: ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pix. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
2: Pues porque, bueno, la canción de Pix está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al... ¿Cómo es?
0: Rebelió a la granja.
2: De George
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pix i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació, tipus WhatsApp, tipus bloc de notes, i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que és de ser, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale. La segunda estrella a la derecha y todo.
0: Ah. Oh, recta.
3: No lo sé.
0: Bueno,
3: ¿qué me lo va a decir?
0: Vale, esto es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira, a ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay, algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
4: Home, clarament, aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
4: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada, la meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primera vegada i vaig posar a escriure coses amb l'auto...
0: Sí,
2: amb l'autoparaula, sí. I sortien coses super rares i la mare em deia... I la mare em deia, Nacho, estàs bien? Què te passa?
0: Mare meva. Doncs ja ho veieu, que heu d'anar amb cura a l'hora de fer servir l'autocompletat. Veig que en aquest cas jo crec que es perdrien, la Wendy i companyia es perdrien, els
3: bueno,
0: germans.
3: Bueno, jo crec que ja estan perdidos mentalment.
0: Sí. I encara més mentalment, exacte. M'encanta. Molt bé, Mireia, quina cita ens portes?
4: Doncs jo continuo aquí l'orwellianisme perquè...
3: No salimos, o sea, no salimos. Però per què hay que salir? Claro, és que és la pregunta.
4: Sí, sí, hauríem de fer també un episodi especial d'histopies.
3: M'encantaria, Divergente. Sí. Oh, que maravilla.
0: Doncs mira, prenem nota també.
4: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: M'encanta.
0: A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
4: Exactament.
3: Que és que no... aquí està tot pensat.
4: Sí, sí, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, tots els animals són iguals, però alguns animals són més peligrosos que los humanos.
3: Hòstia! Escúchame, és boníssima, eh?
2: Oye, pero se nos están revelando.
0: A ver, ¿y cómo continuaría?
4: Y... Ay... S'ha quedat en blanc. Ah, vale. Són més peligrosos que los humanos y los seres más pequeños que pueden sobrevivir a los efectos de las vacunas.
0: Diguem, aquest no és un programa antivacunes
4: ni res de l'estil. Però sí, s'ha quedat molt distòpic.
2: Yo
3: me encanta, es mi favorita hasta el momento.
0: A ver, adiós, Nacho.
2: Yo me pongo a reír más aquí que en toda la semana.
0: Mare meva, sí. Com els animals de la granja, tan amistosos i tal, de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres, i, no? I escorpions i sí, coses sí. Així.
2: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
0: En seres pequeños.
4: Sí, seres pequeños. No s'especifica.
0: Esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
2: El entavirus sí, este nuevo,
4: sisplau, no?
2: Peligro.
4: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'antivirus i les...
3: Bueno, podem entrar en este tema.
4: Cosorro.
0: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he començat a voler escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
4: Estem orwellians o no estem orwellians?
0: 100%. Que és... Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia... d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven de la seva vida.
3: Ah, muy bien.
0: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria, come to the book for me.
4: Aquí
0: s'ha notat la influència Misha,
2: s'ha notat l'autocompletat de la Misha és bilingüe.
0: Sí. Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the Book for Me. En fi, s'ha tornat molt literari tot això.
2: Ui.
3: Però m'ha encantat com cada autocompletado le hemos dado como nuestra esencia, ¿sabes? Sí. No sé si es algo bueno o algo malo, creo que es más lo segundo, pero... Bien.
2: Ostras, oye, es verdad, o sea, si se parece tanto será porque el teléfono sabe cosas que nosotros capaz que ni nos acordamos.
3: George Orwell, para reflexionar. Gran hermano, 1984.
0: 100%. Molt bé, doncs, repte superat. No sé com serien aquests llibres si els continués escrivint l'autocompletat dels nostres mòbils. Probablement no gaire bo.
3: Necesitaríamos un diccionario aparte para entenderlo. Porque, o sea, entendemos el concepto, pero como que las palabras no están bien. Exacte. Las oraciones, ¿sabes?
0: Molt bé, doncs, Nacho, Carla, Mireia, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
0: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts.
2: Adéu. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Doncs quina sorpresa que hem tingut avui quan hem vist a Pep Sala i a la gent de Sau, doncs aquí a Castelldefels, i és que estan per una raó, podríem dir, solidària, que ara ens explicarà el Pep Sala. Què tal?
1: Molt bé. Hola, què tal? Com estem?
0: Com anem? Escolta, vosaltres feu un concert de petit format, no?
1: Sí, sí.
0: Per Artiment, una associació de persones que pateixen malalties mentals aquí al nostre municipi. Com va estar aquesta col·laboració?
1: T'explico. Jo, juntament amb Joan Capdevila, que també corre per aquí, que és el tercer Sau, diguem-ne, no? Doncs fa uns quants anys vam crear la Fundació Sau. La Fundació Sau, com totes les fundacions, tenim uns objectius. El primer és preservar el llegat del grup, i ara estem creant un espai de realitat virtual a Osona que la gent podrà fer un viatge i poder anar a concerts de Sau dels anys 90 i dels anys 80 gràcies a la realitat virtual. Això suposo que cap a finals d'any, doncs, això ho obrirem. També una altra cosa que ens dediquem és, per exemple, a ajudar una mica la música d'aquest país, i aleshores doncs, tenim un premi que cada any donem a un grup i li enregistrem un disc, li publiquem, el promocionem, etc., amb la mesura que podem. I el tercer és que treballem amb la relació entre música i salut mental, que és un tema que sempre a mi m'ha interessat molt. Aleshores, a dins d'aquest camp fem moltes coses. Estem enregistrant un disc amb un grup de Sabadell que es diuen els Cracs d'Andy, que tenen el síndrome de Down, i que els estem ajudant a vendre registrar un disc. I una altra cosa que fem és que estem fent una gira durant tot aquest any i l'any que ve perdona, amb 30 centres de salut mental de tot Catalunya. I estem fent concerts petits, un petit format, i concerts petits per a tota aquesta gent que potser ho tenen difícil per anar a concerts de música en la vida real. Saben que existeixin i els hi portem a casa i els hi fem a mida. Aquí farem un concert normal de corrent, però hi ha llocs que els hem de fer més específics. Per exemple, hem estat en centres, per exemple, hi ha més gent amb epilèpsia, aleshores hem de vigilar amb els llums, amb el volum, amb aquestes coses. Ho fem bastant a mida a cada centre. I avui, doncs, tinc la sort i l'honor d'estar aquí a Artiment, aquí a Castelldefels.
0: A ningú se l'escapa el poder terapèutic absolut de la música, no?
1: Sí, i malauradament, el poc que sabem, és curiós, eh? Juntament amb altres companys, per exemple amb l'Eduard Estivill, amb el doctor Estivill, que ens uneix una bona amistat, estem treballant una miqueta el per què, intentar investigar per què la música pot afectar-nos sentiments. En el fons, la música són freqüències, no? Aleshores, com pot ser que una música ens commogui, ens emocioni, ens faci plorar, ens enervi, ens faci saltar, ens faci alegria, o ens provoqui tristesa? Per què això, no? I estem treballant en aquest camp, també amb neuròlegs i tal, però se sap molt poc. Fins i tot ens hem posat en contacte amb la Universitat de Harvard i dient, bueno, estem fent recerca en aquest camp. I ells també diuen, doncs, gràcies, perquè tampoc en sabem molt poc. Hi ha teories, hi ha treballs, però realment sabem molt poc sobre el per què la música ens afecta, no? El que sí que sabem és que ens afecta, i aleshores sabem que la gent, després d'escoltar música, doncs se sent més bé, se sent més tranquil·la. Difícilment la música es genera amb violència. És curiós, perquè hi ha gent que té, per exemple, un punt violent, doncs amb música ens doncs, tranquil·litza molt. Hi ha molts elements molt interessants en aquest camp. A mi m'apassiona, i fa molts anys que m'hi dedico, fot més de 20 anys. El que passa ara, gràcies a la Fundació Sau, ens ho podem dedicar més intensament, no?
0: Bueno, vosaltres de la primera època veu omplir estadis, això també heu notat des de l'escenari, vosaltres mateixos, no? No només la sensació que produeix la música a les persones, sinó en els mateixos músics, la resposta del públic, eh? És al·lucinant.
1: Sí, evidentment, a dalt l'escenari, si et posa la pell de gallina, a dalt l'escenari et passen mil coses pel cap, no? Però també un altre camp, si em permets, un altre camp que també treballem, que ara volem començar, és amb l'apartat de... És a dir, també totes les patologies que patim els músics, a nivell mental, sí, que n'hi ha moltes, no? Des de addiccions a l'adrenalina, a vegades l'escenari té un punt semblant a la ludopatia. Hi ha músics que quan es retiren o quan estan per períodes sense fer actuacions cauen amb la depressió. I tot tipus, en cas sobretot de nois, amb temes d'anorèxia, degut abans fèiem concerts, quan nosaltres vam començar a fer concerts als anys 80 i 90, et tiraven una foto al concert i ja n'hi havia prou. Ara l'any demà, a les xarxes n'hi ha 20.000. I la gent es veu i, carai, que estic gras, carai, que estic vermell, que estic...
0: Sobretot no sé. Si són dones. Encara
1: és més. I aleshores cruel. Això ajuda més a caure en coses tipus anorexia, bulímia, aquest tipus de formatats. Però això que deies, les sensacions de l'escenari, sí. Ara aquest any, nosaltres amb Sau estem fent, ens hem tornat a juntar a la banda original i estem fent una gira amb teatres, amb un espectacle que es diu Una nit... un concert de pel·lícula, perdó. Un concert de pel·lícula. Mm. I és que s'està fent una pel·lícula sobre el grup.
0: Ah.
1: S'està rodant una pel·lícula.
0: No s'havia fet mai?
1: No, no? Una pel·lícula de ficció, bueno, un biopic. Com,
0: un documental seria,
1: no? No, documental, no, és una pel·lícula.
0: Una pel·lícula.
1: Amb actors, hi ha un actor que fa de Carles Sabater, un actor que fa de mi, un actor que fa de Joan Capdevila, etcètera, no? I s'estrenarà segurament l'octubre. Aleshores, gràcies a això de la pel·lícula, ja estem fent una gira amb teatres, ens hem ajuntat a la banda original. Per exemple, aquest dissabte estem al Teatre de la Passió d'Olesa. Portem ja 12 concerts, gràcies a Déu ens va superbé, hem fet un ple, hem fet sold out a tots els concerts, estem encantats de la vida. I aleshores doncs, tenim imatges ja de la pel·lícula amb exclusiva, aleshores doncs, portem una superpantalla d'uns 10 metres, i nosaltres estem fent el concert a baix, la superpantalla a dalt, i moltes vegades es dona la situació que hi ha els actors que fan de nosaltres a dalt a la pantalla actuant, nosaltres a baix fent música realment, però a vegades també gràcies a la tecnologia avui dia podem... la veu solista pot ser de la d'en Carles. Aleshores hi ha moments que realment és
0: molt emocionant,
1: és emocionant i és... Els primers assajos van ser uau, però és molt gust i molt emocionant i és fantàstic també aquesta poder reviure el que fèiem, els concerts i la música que fèiem doncs, durant els anys 90 i tot això, no? Però ja t'ho dic, estem encantats, tota la vida ens va superbé i aquest any doncs, farem una... suposo que arribarem a la trentena de concerts pels principals teatres de Catalunya.
0: Que bé, tu continues composant, és
1: sí,
0: clar, no?
1: Sí, fent cançons, sí, i jo vaig deixar, diguem-ne, durant molts anys vaig funcionar en solitari com a Pep Sala.
0: La banda
1: que ho vaig, el 2017 ho vaig aturar perquè també tenia ganes de canviar i sobretot concentrar-me en aquest projecte de la Fundació Sau. Però ara fa un parell d'anys doncs, que ens hem tornat a reunir a la banda original amb el Carles Oliver, el Ramon Altimir, el Pep Sánchez, els que vam fer els primers discos de Sau, la banda original, els que vam crear a Sau l'any 1987. I és molt gust, perquè és, clar, a més hi ha una relació personal molt gran amb aquesta gent i estar a l'escenari amb ells i gires i els veus i dius, uau, és la meva família, no?
0: I tant, després tants anys. Teniu relació amb la resta de bandes que funcionaven en aquell moment històricament irrepetible, crec jo?
1: Sí, fa dues setmanes vaig trobar-me amb el Pepi Fortuny, vam coincidir en un acte, amb el Gerard de Sopa també, i amb el Àngel dels Gossos, sí. A veure, no quedem per anar a sopar, però sí que ens veiem i quan ens veiem estem contents de veure'ns i aquestes coses. Doncs... A més, una altra cosa que fem, si em permets, aquests concerts, a cada concert convidem un artista local.
0: Ah.
1: Per exemple, la setmana passada que vam actuar a Tarragona, vam actuar al Teatre de Tarragona, doncs vam tenir convidat el Vinaixa, l'Eric Vinaixa, des de les Terres de l'Ebre. Ha vingut des de la Lucrecia, que és una gran amiga, a la Mariona Escoda, i ara m'obriré un pilot. Vull dir que cada concert tenim un artista diferent que ve al concert. I aleshores també és la manera de retrobar-te amb artistes i a vegades amb artistes, conèixer artistes nous que potser coneixes poc i n'aprens d'ells també, no?
0: I què us sembla ara com està el rock al pop en català en aquests moments? En
1: home, jo no estic molt al cas, però jo veig que està en molt bon moment. Hi ha grups que ho estan patant a lo gran, hi ha gent que ho està fent superbé, hi ha gent de tot tipus d'estils. Ha canviat molt, afortunadament, això. Nosaltres, quan començàvem, ens feien aquella pregunta, per què canteu en català? Ara ja no la fan, aquesta pregunta, afortunadament, no? Jo penso que està molt bé. La salut de la música en català, doncs, ara és molt bona estic content i orgullós perquè nosaltres vam posar un granet de sorra perquè estiguéssim ara aquí, no?
0: I tant. Doncs Pep, t'agraïm moltíssim que hagis vingut als nostres estudis, que vagi molt bé amb la vostra fundació, evidentment, i esperarem veure aquesta pel·lícula o qualsevol dels concerts que esteu fent aquesta temporada.
1: Moltes gràcies.
0: Me n'alegro molt de veure.
1: A reveure.
0: A reveure.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig, i com sempre des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliquem nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí,
0: no és igual,
1: així que no és
0: el
1: mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, nosaltres de tenir-te. Bé, què s'ha preparat en enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut. És un dia que es va començar a commemorar arrel d'una proposta que va fer la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, i el que intenta és reflexionar, promocionar i fer palanca en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí, i sabem perfectament que tant els estudis, no vull enredar-me perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones qui ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs, també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim a lo concret són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements a Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia, el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinelli, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura nosaltres mateixes.
1: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foc cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
0: Molt bé, 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
1: Correcte, a través del web municipal trobareu tota la informació perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats perdó, diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem. I com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels desviaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut i el capítol dos, justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia, és un podcast que està compartit en diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones, així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat per compartir, per reflexionar d'aquest impacte diferencial que té les dones.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, d'Anna Dolors Rodríguez, de tenir aquí els estudis de la ràdio.
1: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, sí, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Tenim amb nosaltres un grup de quart de primària de l'escola Margalló. Ells i elles són l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia. Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. M'han dit que teniu un missatge per donar-nos.
1: Hola, som de les classes dels comunicadors i les comunicadores de quart de l'escola Margalló. Us volem convidar a una obra de teatre que interpretaran els nostres companys i companyes de 6è i que hem participat tota l'escola.
2: L'obra de teatre es farà el 21 de maig, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Federico Mompou, i l'entrada és gratuïta.
3: L'obra de teatre es titula Junts per un món millor. En Jan i l'Arlet han de deixar el seu poble devastat i marxar cap a la ciutat per ajudar la seva àvia.
4: Allà descobriran noves oportunitats, però també que les barreres més difícils no sempre són físiques. Us convidem a venir i a descobrir com s'ho fan.
0: Molt bé, doncs això era el que ens havien de dir l'Aron, la Sofia, la Martina i la Lia, que estan fent difusió d'aquesta activitat que tindrà lloc dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre Cívic Federico Mompou, és correcte?
5: Sí!
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, de ben segur que l'obra serà tot un èxit.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, adeu, bon dia.
5: Adeu.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir amb família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16 on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels doncs, tenim la... el Canal Olímpic o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
0: Aquest programa, com explicaves, compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
1: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim doncs, activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no?, perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura. No?
0: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
1: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, res, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
0: Hi ha una data límit per inscriure's?
1: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? O sigui que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
0: Ah, perquè, clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte a la comarca.
1: I tant.
0: Destacada, la Gaudí, Gaudí.
1: Sí, sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir doncs, la cripta Gaudí, la colònia Güell, el cant negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'haurà de gaudir, no? Sinó també la dels seus deixebles, no? Que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anar-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
0: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirat i aquí el castell de Castelldefels. Sí, està inclosa sí. Dins de les propostes.
1: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirata, no?, que relata una mica el passat del que representava navegar al costat de Castelldefels i els riscs que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta. Vull dir que què més podem demanar, no? Que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen. No?
0: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
1: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt. I jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta. Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
1: A vosaltres i que tingueu bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Parlem ara d'un càsting molt especial, que ara ens explicarà la Lorena Romero des de l'Àrea Municipal de Cultura. Què tal, Lorena? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Un càsting per triar el Tritón i les Nereides, no?
1: Sí, sí,
0: sí. En què consisteix?
1: Pues ara comencem amb aquest càsting de les Nereides i els Tritons, que bueno, està obert ja per tothom que vulgui participar. Es poden apuntar a la web de l'Ajuntament i a través d'un formulari. I tenim aquest càsting el dia 22 de maig, aquí a Can Roca de Baix, i fem una petita selecció de les persones potser que tinguin una miqueta d'experiència en ball o sàpiguen una miqueta de dansa. Per això fem aquest càsting previ. Després tindrem les inscripcions generals a tothom que està obert a tot el poble, tant per fer els papers de pirates, de poble d'adult i l'infantil o adolescent, i estarà obert a partir

0: del 25 de maig fins al 12 de juny.
1: Estem parlant, evidentment, de les festes del mar, però què són les Nereides i els Tritons? Per algú que no hagi anat, que és... Vaja, jo no diré impossible, però és molt difícil que algú de Castelldefels no hagi anat mai a una representació de la festa, la lluita dels pirates amb la gent del poble en el context de les festes del mar. Quins són aquests animals mitològics, no?
0: Sí, són aquelles dones mitològiques que feien una mica tornar boigs als pirates i per aquesta raó tenen aquell ball tan una miqueta sensual i, bueno, i amb aquell atractiu, no? que els fas una miqueta, pues això, una miqueta mitològics.
1: Que seduïen els pirates, en aquest cas, aquestes dones tenien aquell encàrrec, podríem dir, no?
0: Sí, exacte, exacte.
1: I qui són els tritons?
0: Bueno, els tritons en realitat venen amb... hem intentat, no?, que no solament les dones es puguin apuntar a aquest paper, no? I per això vam pensar que potser els tritons, que tenen més o menys el mateix efecte, però per així que la gent del poble, el poble masculí, també pugui participar d'aquest tema a les festes del mar.
1: I com deies ja, després un càsting general obert, perquè, a veure, les festes del mar cada vegada s'han complicat més pel que fa al guió, cada vegada doncs, hi ha més papers, més participació, més persones, doncs, formen part d'aquesta escenificació, d'aquesta representació a la platja, com dèiem, en el context de les festes del mar, i evidentment també calen més actors i actrius, no?
0: Sí, gairebé arribem cap als 200 actors i actrius i, bueno, i nosaltres animem a tothom que participi, perquè pensem que és una manera de que la població pugui gaudir junta, no?, tothom d'una activitat, una festivitat que és diferent, no és la festa major, sinó que és una festa que no trobem en cap lloc.
1: Mm. Una festa única, aquest desembarcament pirata, la lluita del bé contra el mar en l'espai, on segurament va passar, que és a la platja de Castelldefels. Doncs inscripcions obertes per participar com a Nereides, aquestes dones que seduïen els pirates, i per participar com a tritons a les festes del mar, i posteriorment, com ha dit la Lorena, s'obriran les inscripcions per a aquelles persones que vulguin formar part d'aquest elenc, que cada vegada és més, que participen al desembarcament pirata, com dèiem, en el context de les festes del mar. Alguna cosa més a afegir, Lorena?
0: Sí, bueno, important, els requisits per poder fer de Nereida o de Tritó seria tindre més de 14 anys, bueno, pel paper a desenvolupar, òbviament, i, però després qualsevol persona que tingui una mínima experiència o nocions de dansa pot participar, així que animem a tothom, a tot l'alumnat potser de les escoles de dansa o dels instituts que participin en aquest càsting, que pensem que poden gaudir plenament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Lorena Romero, tècnica de l'àrea de cultura, per explicar-nos els requisits, les dates, el límit de data, les inscripcions, com es poden fer, d'aquest casting de Nereides i Tritón de cara al desembarcament pirata, de cara a les festes del mar d'enguany. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia. Encantada. Tot.

0: Doncs parlem ara de les migranyes amb el neuròleg Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem definir les migranyes? Què són?
1: Bé, doncs la migranya és una, no és només un mal de cap, és una malaltia en si mateixa i és una malaltia doncs, bueno, que té un impacte doncs, en moltes dimensions de l'individu, no només és bueno, en el seu mal de cap i ja està, doncs, té un impacte a nivell social, té un impacte a nivell familiar, té un impacte a nivell laboral i, bueno, i això ho anem veient cada dia, tant no, els companys a l'ambulatori com aquí, quan ven els pacients ens expliquen els seus mal de cap o com impacta, com limiten el seu dia a dia, sí, sí.
0: Com es produeixen les migranyes? Quin és el seu origen?
1: L'origen, a veure, l'origen és difícil perquè normalment hi ha una causa que és, o el que es diu, no? Que la causa és multifactorial. Sí que sabem que hi ha una base genètica, normalment, més o menys, doncs, entre el 50 i el 70% de les vegades que hi ha algú amb migranya, amb mal de cap, amb un estil migranyós, hi ha un antecedent familiar. I avui en dia sabem de que hi ha diversos gens que predisposen a que la persona pugui desenvolupar episodis o atacs de migranya. El que passa és que després doncs, hi ha una barreja de coses. Hi ha persones que tenen aquesta predisposició, però després tenen molt poquets episodis o tenen doncs, uns mal de caps que fins i tot no se n'havien adonat o ni ho havien arribat a reconèixer com a migranya i després hi ha persones doncs, que estan amb mal de caps diaris, amb mal de caps molt freqüents, que consulten habitualment els serveis mèdics. Llavors, al final és una barreja de símptomes. Hi ha un origen que moltes vegades és genètic i moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o desencadenants que es poden trobar. Hi ha persones doncs, que identifiquen sobretot a nivell hormonal, canvis meteorològics que poden desencadenar o fer doncs, això, no? Que tinguis un episodi en concret. Però bé, al final se suposa que és el que et dic, no? Que hi ha una base genètica i que hi ha una sèrie d'elements que poden influir després.
0: Hi ha migranyes diferents intensitats. Ha començat, doctor, parlant de l'impacte que té a nivell familiar, a nivell laboral, fins i tot, perquè algunes d'aquestes migranyes, alguns d'aquests episodis, són molt incapacitants.
1: Sí, sí, sí. No només el mateix episodi en si, sinó, me refereixo no només al mateix mal de cap en si, sinó moltes vegades, avui en dia sabem que a més del que és el dia de mal de cap, ja tenim estudis de ressonància funcional que sabem que abans de començar amb el mal de cap hi ha una sèrie de símptomes prodròmics, que es diuen, és a dir, hi ha una sèrie de símptomes que venen abans del mal de cap. Hi ha persones que comencen a badallar, hi ha persones que tenen una mica més de somnolència. Durant l'episodi hi ha persones que tenen uns fenòmens que es diuen aures, que això bàsicament, habitualment, són episodis amb afectacions visuals, amb afectacions sensitives, que això doncs, per si mateix pot ser molt discapacitant. Després ve la fase de mal de cap i hi ha persones que després tenen com una fase després del mateix mal de cap que, entre cometes, no? Moltes vegades et diuen és que sembla que es tingui una ressaca, no? Perquè és com un dolor que, evidentment, no és exactament el mateix que la migranya, però és un embotament, un cansament, que això normalment s'associa doncs, després del mal de cap, les següents hores o fins i tot 12 hores després. Llavors, ja dic, no és només en sí el mal de cap, sinó moltes vegades és tot allò que va al voltant. Llavors, clar, quan tens un episodi puntual o respons bé al tractament, això és una incapacitat temporal i ja està, però hi ha persones que requereixen amb els tractaments doncs, estirar-se una estona, requereixen descansar, hi ha persones que tenen una freqüència elevada i aquí és doncs, quan haurien de plantejar doncs, això, la utilització d'alguns tractaments preventius per intentar millorar tot això, clar.
0: Perquè actualment tenen cura les migranyes?
1: Clar, en cura com entenem, no? De dir, doncs, si tinc una infecció, em prenc un antibiòtic i se me'n va? No. Al final és el que, no? El que us he dit abans al principi. Si tenim en compte de que al final hi ha una base genètica, hi ha una sèrie d'elements que tot predisposen, jo crec que fins al dia que no aconseguim modificar això, difícilment podrem considerar que ho podem curar. El que passa és que sí que és evident que en els últims anys hem tingut bueno, una sèrie de medicacions noves, hem aconseguit molt en l'àmbit de les migranyes. Clàssicament tenim una sèrie de medicacions que s'utilitzaven, però en aquests últims anys tenim la sort no, de que hi ha hagut doncs, més interès també de part de la indústria, hi ha hagut més interès en trobar algunes molècules que interfereixen o que poden ser molècules claus en molts atacs de migranya, llavors s'han desenvolupat medicaments que realment són eficaços, evidentment, no en el 100% de les persones, malauradament sempre hi ha persones que són refractàries, que no responen, però hi ha persones que, ja et dic, que encara que no hàgim aconseguit curar-ho, jo sóc realista, sempre ho intento explicar, difícilment això ho curarem, però l'important moltes vegades quan parles amb les persones és el canvi que han fet en la seva vida. Si aconseguim que passis d'estar incapacitat, si aconseguim que deixis d'haver de faltar el teu oci a la feina, no hagis d'estar a urgències en comptes de fer això, tu pots tenir una vida més o menys normal. I, home, això realment, encara que no aconseguim curar, és un canvi molt, molt significatiu en molts casos.
0: A banda de la medicació, què és el que aconsella als pacients que pateixen aquesta malaltia?
1: Doncs normalment sempre intentem explicar que hi ha una sèrie de mesures que es diuen no farmacològiques. Normalment és veritat que per si mateixes difícilment aconseguirem un control òptim de la malaltia, però hi ha una sèrie d'elements que influeixen i que són importants i que també és més enllà del que és el tractament farmacològic, és important que quedi clar. Llavors, sí que sabem, o és important també transmetre a les persones, que tot allò, una mica en resum, tot allò que faci que la teva vida sigui més ordenada, és a dir, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, de menjars, tot això t'ajudarà. Hi ha alguns estudis que s'han fet també a nivell d'exercici físic i que sabem que en alguns casos pot ser igual d'eficaç o tenir una eficàcia com alguns preventius clàssics que s'han utilitzat tota la vida. Llavors, una mica en resum, encara que sembli un tòpic, no és un tòpic, tot el que sigui. Tenir una vida ordenada, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, horaris inclús de les menjades, intentar evitar dejunis molt prolongats, intentar tenir una vida activa a nivell físic. Tot això sabem que ajuda i això és important. Evidentment, després de la vida hi ha moments que són difícils i moments en què doncs, hi haurà més ansietat, hi haurà... Això és una cosa que no es pot lluitar contra això, però almenys ser conscient i saber una mica quines eines o quines coses pot intentar un fer per millorar.
0: I en el moment de l'episodi, imagino doncs, que estar en un lloc tancat, sense llum, en silenci, també ajuda a superar.
1: Sí, clar. Això depèn una mica també de la, diguem, de la intensitat. De memòria no me'n recordo, però jo crec que al voltant, hi havia una estadística, no?, que al voltant del 30 al 40% de les persones tenien atacs que requerien d'estirar-te, de posar-te les fosques i que tenien una incapacitat important. Llavors, tot això ajuda, evidentment. El fet d'estar doncs, això en un lloc on hi hagi llums molt potents, llum blanca potent, que hi hagi molt de soroll, tot això són coses que empitjoren el mal de cap, empitjoren, no? En general molesta més a la persona. Llavors, la mateixa persona, si té un atac d'aquestes característiques i ho pot aconseguir, doncs, sense cap dubte, intentarà, si pot, estirar-se una estona, baixar-se, posar-se les fosques, baixar-se la llum i quedar-se no, tranquil·la, amb la televisió apagada, el mòbil apartat. Llavors, sí, tot això són coses que en el que és la mateixa crisi o el mateix episodi poden ajudar. Normalment és això, sempre ho intentes combinar amb algun tipus de tractament que t'ajudi a intentar o tallar l'atac o almenys reduir la intensitat d'aquests símptomes. Clar.
0: Doncs, doctor Sergio Campoy, neuròleg de l'Hospital de Viladecans, moltíssimes gràcies per informar-nos més sobre les migranyes.
1: Molt bé, doncs a vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Vale, bon dia, adéu, gràcies.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs precisament són amb nosaltres alumnat del nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que s'està realitzant al servei local de català. Nosaltres la professora d'aquest grup, Sarai Navarro. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és el nivell d'aquest grup i quina és la imatge de les persones que el conformen.
1: Bé, com has dit, aquest nivell és l'elemental 3, és l'últim del B1, del nivell B1. Tenim aquí, no és un grup gaire gros, ni gaire gran, està bé. Hi ha de molts nivells, hi ha gent que porta amb mi des del bàsic 1, pràcticament, hi ha gent que acaba d'arribar, però és un grup bastant ben avingut, i hi ha de gent de tot arreu, tant gent d'aquí com gent de fora, però tots ho fan molt bé.
0: Doncs parlem amb ells, justament, quant de temps fa que vius a Catalunya, el Jessica, que és una de les alumnes d'aquest grup?
2: Pues jo fa 20 anys que ja viu aquí a Barcelona, primer a Barcelona i després a Sant Boi de Llobregat, i la veritat que m'agrada molt. Me va molt bé per practicar el català i la veritat m'agrada molt practicar perquè a mi m'agrada aprendre idioma i per això un motiu que estic aquí en l'elemental 3 com Sarai.
0: Doncs Norma, una altra de les alumnes d'aquest grup, què és el que més t'agrada de viure aquí?
3: M'agrada tot. És molt bonic viure entre la muntanya i el mar. M'agrada el paisatge, el clima i l'amabilitat de la gent.
0: Serena, per què vas decidir aprendre català?
4: Molt bé. En principi vaig decidir aprendre català per ajudar les meves filles al col·le i després, bueno, per ajudar-la amb els deures, entendre millor les reunions que hi havia amb la professora. I després vaig decidir seguir amb el curs perquè m'agrada molt, m'ha agradat molt, i també per entrar més en la societat de Catalunya.
0: Maribel, quina és la part més complicada? Parlar, entendre, escriure o pronunciar?
5: Per mi, escriure és el més complicat, perquè penso que canvia bastant del castellà i n'hi ha moltes coses a aprendre, com els accents, els pronoms febles, bueno, moltes coses. I per això és més complicat, el que més em costa.
0: Alexandra, on practiques el català fora de classe?
6: Jo practico el català a casa meva amb el meu fill, a la feina amb els companys i moltes vegades amb mis amics del curs de català.
0: I Simon, un altre dels estudiants d'aquest grup, parles català a la feina o amb els amics?
7: Hola, Anna.
0: Hola.
7: No, només tinc un amic català, però ell treballa massa i ens veiem molt poc. Però sí que tinc una intel·ligència artificial amb la qual parlo diari.
0: Molt bé. Doncs fem ara una petita pausa per rebre el segon grup de, com deien, aquest nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que estan cursant al Servei Local de Català.
8: Així som.
9: Així.
8: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs estem amb el segon grup que està cursant aquest nivell elemental 3, que recordem és l'últim mòdul de nivell elemental que ho estan cursant al Servei Local de Català. Doncs fem algunes preguntes a aquest segon grup. Joni, com reacciona la gent quan intentes parlar català?
1: Hola, Anna.
0: Hola.
1: En general la gent intenta escoltar-me i fer l'esforç per entendre'm, encara que no se m'entengui o m'equivoqui. Però, a més, hi ha algú que després de conversar en català m'ha felicitat, diuen-me felicitats pel teu català, encara que no se m'entenia gaire. Així que molt bé, la veritat.
0: Daniela, et fa vergonya parlar-lo o t'hi llença sense por?
2: Tinc molta vergonya. I li agraeixo a Sara que té molta paciència a mi. I m'agradaria practicar-lo més.
0: Sofia, quin curs estàs fent?
3: Ara estem fent el curs d'Elemental 3. És un curs semipresencial i anem al curs presencial els dilluns.
0: Robert, quin nivell de català vols aconseguir?
4: Hola, Anna. Bueno, hola. Vull aconseguir C1, per mínim, pot ser C2. Encara falta una mica, ara estem en Elemental 3. Perquè jo vull viure aquí a Catalunya i llavors és la llengua nativa, la llengua oficial i jo crec que és imprescindible parlar-lo.
0: Quin consell, Judy, donaries a algú que comença a aprendre el català?
5: Jo li diria que no tingui vergonya, que tots cometem errors, que és important practicar, escoltar català, tenir molta paciència perquè al principi costa, però a poc es millora molt.
0: I finalment, Clàudia, què diries a altres persones perquè s'animin a aprendre català?
6: Bon dia, Anna. Bon dia. Jo diria a la gent que s'animi a aprendre català perquè ja és la llengua oficial de Catalunya, perquè és una llengua ja de futur, ja que surt per tot arreu, per Google, per Duolingo, que són aplicacions de traduccions i tot això, per la integració, també una millor integració en Catalunya i per conèixer gent i integrar-se millor a Catalunya.
0: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres contribucions. Joni, Daniela, Robert, Sofia, Judy i Clàudia. Que vagi molt bé. Gràcies per venir.
6: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.

0: Cápsulas de salud. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera de la Casa Cambó. Què tal, Laura? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
2: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al Passeig Marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller on, no sé si sabeu el que és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs, això és tot.
0: Ni més ni menys,
2: ni més ni menys.
0: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Cambó, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
1: la primera recomanació, bueno, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
0: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que noten el cos?
1: El primer benefici que noten el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
0: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
1: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
0: I quin risc té?
1: A veure, el vapeig porti nicotina o no, si porta nicotina la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pot fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
0: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
1: Exacte.
0: Així.
1: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nul·la, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludable. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor, no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua i no és veritat. I l'altra cosa també, hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sinó de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars. No? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual. No. A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
0: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
1: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat. Que, de fet, em fa molta gràcia les les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac, no? Que això també va molt bé per dir, no comencis, que goita.
0: Perquè gràficament es veurà.
1: No? Exacte. Un podrà viure, no?, en pròpia persona, pues, els efectes de que provoca el tabac.
0: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, Anna Laura?
1: Que us animeu a venir al centre.
2: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
0: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que han explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Cambó.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia. Gràcies, bon dia.
3: Càpsules de salut. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: El nou parc del Xiprés ja navega oficialment al barri dels Canyars. Castelldefels inaugurava el passat divendres a la tarda aquest renovat espai públic amb una festa marcada per la temàtica pirata, protagonista també del nou gran element de joc del parc, un espectacular vaixell pirata amb tirolina i xarxes. La inauguració, ambientada en personatges pirates i una representació teatral a càrrec de Performing Arts, es va poder celebrar finalment amb normalitat després de que la pluja, que havia aparegut poc abans de l'acte, acabés donant una treva a temps per iniciar la jornada. Famílies i infants del barri van omplir el parc per descobrir els nous espais de joc i participar en les activitats. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va destacar durant la inauguració el treball realitzat per transformar completament aquest espai i va agrair la implicació de totes les persones que han participat en el projecte.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia molt important per tots nosaltres, però sobretot per els protagonistes, que són els nens i les nenes de Castelldefels. Un fort aplaudiment als nens i les nenes de Castelldefels. Per part de tot l'equip de govern que ens acompanya avui, de la resta de regidors de l'Ajuntament, doncs és un dia molt important perquè podem posar en marxa aquest espai tan meravellós, aquest parc del Xiprés, en tres zones

0: zones de joc infantil i convertir el parc en un espai més accessible, sostenible i segur. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de 14 nous jocs infantils amb un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes com a gran protagonista, a més de jocs d'equilibri, casetes amb tobogans i una nova zona específica per a infants d'entre 1 a 4 anys. També s'han renovat els paviments amb espais de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i s'ha incorporat una àrea de joc 100% inclusiva. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, posava en valor les noves zones de joc i la plantació de nous arbres al parc.
1: Aquest nou espai del Parc del Xiprés, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. En este nou espai que s'ha llevat a cabo, s'han instal·lat, s'han plantat més de 27 árboles en un espai que històricament ha ido perdiendo ejemplares i ara les recuperamos con esta nova plantació de 6 espècies distintes, entre elles, evidentment, más de 7 cipreses, que recuperarà pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: L'actuació també ha servit per reforçar el paper del parc com a refugi climàtic i punt de trobada veïnal. En total s'hi han plantat 27 arbres nous, s'ha instal·lat nova il·luminació LED i nou mobiliari urbà. A més, s'han executat treballs de drenatge per evitar inundacions en episodis de pluja intensa.
1: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més, molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern i a partir de les 5 de la tarda ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tindrem un munt de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy, muy, un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundaciones.
0: Durant el seu parlament a la inauguració, l'alcalde Manu Reyes també va destacar la funció del parc com a refugi climàtic i va agrair la paciència del veïnat durant els mesos d'obres.
2: És també un parc que volem que sigui refugi climàtic. Hem plantat més de 27 arbres en aquest espai perquè quan creixin també puguin donar ombra a aquest meravellós parc, però sobretot en nom de tots els meus companys, doncs agrair l'assistència, la paciència també que heu tingut, perquè les obres moltes vegades s'endarrereixen una mica. És un treball de més de 2 anys que avui finalment doncs acaba d'obrir-se al públic i per tant el podrà gaudir tothom. Així que és un dia d'enhorabona, és un dia també que vull agrair l'assistència de les dues associacions de veïns que ens acompanyen, del primer tinent d'alcalde i de la resta de regidors de la corporació i sobretot, com deia al principi, aquí els autèntics protagonistes són els que guanyen, que són els nens i la nena de Castelldefels. Moltes gràcies a tots vosaltres.
0: Una de les apostes principals del projecte és la inclusivitat. Al nou parc del Xiprés s'incorpora un espai de joc adaptat perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. En declaracions prèvies a l'acte de divendres, el regidor Pedro Paredes convidava la ciutadania a aquesta passada inauguració i també a descobrir i gaudir del nou parc que ja és obert per tota la ciutadania.
1: I luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo e invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tan demanat per la ciutadania i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés,

0: Plaza Catalunya, Plaça d'Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc de Xiprers.
1: Parlem ara de cultura. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha celebrat aquest cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que han omplert els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut un dels moments més destacats aquest passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels, els grocs, a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la seva fita històrica assolida el passat 8 de desembre, amb el primer 4 de 8 descarregat per la colla. El president de l'agrupació, Jan Molero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de les entitats de cultura popular de la ciutat.
2: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels Nens del Vendrell. Després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa, que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viudança, que va ser també una cosa molt maca. Després, per la tarda, ja la Diada Castellera i la Tabalà i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
1: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de la ciutat.
2: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no?, i cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
1: Durant el cap de setmana hi ha hagut Diada Castellera, Cercavila de Gegants, Balls Populars, Tabalada i un dinar de germanor, entre altres activitats, en una programació que ha tornat a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
2: La veritat que l'agrupació de cultura popular està creixent i es nota perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
1: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
2: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament, no?, que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera doncs estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre de Set per primer cop, després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic doncs ens il·lusionen profundament perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
1: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Viudança al Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'agrupació amb Aleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània i inspirada en l'imaginari del món casteller va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida.
3: El festival s'ha volgut sumar al 44è aniversari de l'Agrupació Popular de Castelldefels amb l'espectacle Aleta, de la companyia de Marc Fernández. Ha estat un moment preciós per compartir, emocionar-nos i celebrar plegades i plegats aquesta fita tan especial.
1: La placa recorda el 4 de 8 descarregat el passat 8 de desembre, una construcció considerada una de les grans fites dins del món casteller. Molero ha explicat la dificultat i la importància d'aquest castell per a una colla com la de Castelldefels.
2: Els castells es fan del 6 als 10 pisos, no? I llavors, cada cop que has de fer un pis nou, doncs se suma una dificultat molt gran, sobretot per quan fas, qui fa castells a 10, fer castells a 8 no li suposa res, però qui tota la vida ha fet castell de 7, com era el nostre cas, o inclús abans que només havíem pogut fer de 6, fer aquest salt al nou castell, al nou pis, al castell de 8, doncs és extremadament complicat. És una gesta que ens honora a tots poder-la haver aconseguit i sobretot amb el suport de tota la ciutadania de Castelldefels, que sempre ens ha donat suport.
1: Des de l'agrupació asseguren que continuaran treballant per promoure i fer créixer la cultura catalana a Castelldefels, especialment entre els més joves i les noves generacions.
2: L'agrupació de Cultura Popular, com bé dèiem, neix el 82, no? I des d'aquest primer inici neix amb la voluntat d'agrupar totes les expressions culturals de cultura popular i tradicional catalana en una zona on és complex no fer cultura popular. No és el mateix fer-la al Camp de Tarragona o al Penedès, on està molt més extensa i integrada, que aquí al Baix Llobregat, on tot costa una mica més, no? Tot el que és a nivell cultural. I al final l'agrupació resulta una eina útil, no? per projectar amb més força i unir tots els esforços en aquest sentit de poder promoure la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels.
1: I després d'aquest important aniversari, l'entitat ja mira cap als pròxims reptes i cites al calendari. Entre les cites destacades hi ha la Festa Major d'estiu, aquest agost a la ciutat, i una actuació important prevista a Tarragona el pròxim mes d'octubre.
2: Sí, com sempre, ara ja tenim la mirada posada a l'estiu i a la Festa Major d'estiu, que és un dels principals activitats de l'any i on dediquem molts esforços. I ja després de la Festa Major, doncs directe un mes després al concurs de castells de Tarragona, que enguany segurament tot està pràcticament llest per poder anar a la segona ronda del concurs, que serà a la Terra Corena, a la plaça de Tarragona. En aquest enguany sí, recuperem aquesta plaça històrica, recuperem poder anar a Tarragona i no al concurs de Torredembarra, i ens il·lusiona molt. I també doncs aprofito per fer extensiva una crida i anar avisant a tota la ciutadania doncs que el dia 3 d'octubre tenim una cita molt important a Tarragona i ja anirem fent bombo, perquè necessitem portar tot Castelldefels a Tarragona.
4: Ha estat notícia aquest dimarts.
5: Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
6: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes, i llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
5: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés, a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
6: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi, i tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
5: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització de 7 persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
6: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
5: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
6: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
5: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona, i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com es explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
7: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda les petites i les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer amb criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
5: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
7: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
5: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
4: Ha estat notícia aquest dimecres.
5: El xef Ferran Adrià va inaugurar ahir la seva estrella commemorativa al Passeig Marítim. L'acte formava part de la trobada de Food Capital Summit que es desenvolupa a Castelldefels fins demà. Es tracta d'una trobada global que reuneix una delegació de diverses capitals gastronòmiques del món. Ferran Adrià dirigeix en l'actualitat al Bulli Foundation, que va néixer amb l'objectiu de mantenir el llegat i l'esperit del Bulli, el restaurant que Adrià va dirigir durant més de 20 anys a la Cala Montjou i a Roses. La fundació, constituïda l'any 2013, dos anys després del tancament del Bulli, es troba situada al mateix emplaçament que el mític restaurant. Al llarg de la seva trajectòria, Adrià ha sumat èxit professional i reconeixement internacional, que l'han portat a rebre distincions a nombrosos països del món. Abans de tot això, Ferran Adrià va començar en el sector de la restauració, netejant plats a la cuina del restaurant de l'hotel Playafels de Castelldefels. Precisament pel seu lligam amb la nostra ciutat, Adrià va qualificar com emocionant el reconeixement que va rebre.
8: Este ha sido muy emocionante, el cariño de la gente y tal, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento y me voy a acordar. Tal, durante 7.000 entrevistas que he hecho, siempre lo que hace, ahora ya puedo decir, empecé y tengo una estrella de fama que no la tiene ningún cocinero en el mundo, ¿sabes? No, nunca estoy feliz, no en ningún lado.
5: Ferran Adrià va reconèixer que mai va assumir que arribaria tan lluny professionalment.
8: Era impensable que un cocinero español llegara a donde llegara. No yo, nadie. Jugábamos en la sexta división nosotros en gastronomía. Bueno, entonces, era impensable. Y esto es lo bonito, en mi caso. Hoy en día las chicas y los chicos ya tienen referencias y no es lo mismo, ¿sabes? No. O sea, que tienen referencias demasiado altas y entonces ya es otro momento y es importante ayudar a la gente joven, ¿vale? En todo lo que se pueda.
5: El reconegut xef internacional va voler brindar aquests consells als joves que s'inicien en el món de la cuina, un sector dur per la dedicació que suposa.
8: Es muy fácil. Si yo lo hice, lo puedo hacer. Pero cuidado, que no es tan fácil. No es que, claro, entonces mírate a 10-12 personas más o menos de sector que te tienes que dedicar, mira cómo lo ha hecho y te coges de cada uno. Pero, por ejemplo, en nuestro sector, olvídate de llevar a una vida normal. Nuestra vida es una vida especial y es lo que hay. Si no te dedicas a otra cosa, ¿sabes? No.
5: Ferran Adrià va valorar positivament que Castelldefels sigui avui en dia una ciutat referent per la seva gastronomia.
8: Esto es picar piedra en el buen sentido. Es no parar, las cosas no se consiguen en un día. Fíjate, pues hoy vale, se da un paso adelante, seguramente podréis invitar a los mejores cocineros del mundo por diferentes motivos y no hay que parar y ser valiente. Y esto, pues tanto el sector privado como el sector público. No solo el público, porque a veces solo pedimos al público y tal. Y la educación es fundamental. Aquí no hay rollos. En todo la educación es fundamental.
5: El seu torn, l'historiador i promotor de la iniciativa de Food Capital Summit, Jordi Tresserras, va valorar l'identitat gastronòmica de Castelldefels. Tresserras va publicar l'any passat un llibre basat en receptes pròpies de Castelldefels i està finalitzant el segon volum, el qual es nodreix també de les aportacions de la ciutadania.
9: Jo crec que és important perquè la gastronomia forma una mica part de l'ADN de Castelldefels, no? Aquesta identitat gastronòmica. Portem una sèrie d'anys treballant, jo, en el meu cas, documentant les receptes antigues de Castelldefels, vam fer una primera edició, ara la gent està col·laborant molt, ens està passant receptes, vull dir que si algú no troba la seva recepta familiar reflectida al llibre, doncs estem oberts. I jo crec que és important, per exemple, reconèixer personatges com Ferran Adrià, que va començar aquí, com ell mateix diu, rentant plats a l'hotel Playafels, però aquí també va conèixer les bases, no?, dels sofregits, de les picades, d'aquesta cuina tradicional, que ell després, clar, evidentment, transforma en una cuina més creativa, no? Jo sempre poso l'exemple que el Ferran és com Picasso, no? Que Picasso sabia pintar, però després va fer la seva obra, no? I llavors Ferran Adrià sap cuinar i llavors fa pues, les seves creacions, no? Per Castelldefels, doncs, suposa en aquest cas un toc sentimental, no?, que té, però vull dir, s'ha ofert a donar-nos el nostre suport amb aquesta línia que estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament, amb el Gremi, que representa el sector privat organitzat, la Universitat Politècnica i altres organitzacions, no? El Parc Agrari del Baix Llobregat, les cofradies de pescadors de la Barceloneta i de Vilanova que pesquen a Castelldefels, el parc del Garraf, no? Vull dir, jo crec que amb els vins que s'estan fent del Garraf, no? Vull dir, un territori que té una identitat gastronòmica que ens ho hem de creure, jo crec que ens ho hem de creure i evidentment doncs, ens podem projectar al món, no? Vull dir que, i precisament aportem això, que som una ciutat gastronòmica, amb una cuina doncs, sobretot d'aquesta platja, no? De la cuina dels restaurants de platja, dels antics dels xiringuitos, vull dir, una mica el que té Castelldefels i que ho singularitza. No? I un territori també, doncs, ja dels inicis, inclusiu, no? Hi ha restaurants, bars, tavernes, no? De diferents preus i per diferents butxaques. Jo crec que això també és una de les coses maques que té Castelldefels.
5: Jordi Tresserres va explicar com va néixer el projecte L'Arròs de Castelldefels.
9: Com van voler triar una recepta que ens identifiqués, no? Llavors tothom coincidia que era l'arròs, no? Jo vinc de família de la restauració de Castelldefels, la meva família tenia en Casa Carrasco, era un lloc on serveien arrossos, els cosins tenien Casa Rita, vull dir, teníem receptes de diferents llocs de Castelldefels, de Lloret, i vam dir, doncs, de l'Avion, no? Vull dir, del Cheche, vull dir, que dius tu, quin arròs tries, no? I al final van dir, no, partim de la concepte, de quins punts són comuns, i es crea una recepta nova, però no nova d'innovar, sinó anem a treballar una recepta amb totes aquestes receptes de Castelldefels, però buscar una mica, apostant pel producte, el producte del Parc Agrari, el producte del Garraf, no? El peix de la Llotja, vull dir, en aquest cas sobretot Vilanova, encara que la Barceloneta també és important, que estava molt vinculada a Castelldefels, i van fer el plat de l'arròs de Castelldefels, com un plat amb els restaurants que vulguin treballar aquesta recepta i amb aquest producte. Anem ampliant cada vegada més restaurants, ho hem portat, per exemple, doncs a Fitur, van guanyar el premi el primer any el millor estant sostenible, on servíem aquest arròs. L'any passat vam portar també una experiència turística. Ara, si vols, pots anar al Parc Agrari a acollir el producte de temporada, anar a la Llotja de Vilanova per comprar el peix, cuines de l'Escola d'Hostaleria, l'arròs de Castelldefels, i és una experiència turística, no?, que forma part del catàleg de les experiències que té aquest territori del Baix Llobregat i el Garraf, no? I ara doncs, ens estan donant reconeixements per aquest arròs, no? Però ja et dic, és una iniciativa de treball conjunt. Ara estem treballant altres projectes similars, no?, que presentarem el dimecres.
10: No ens avancem encara,
9: però vull dir que juguen una mica per aquest treball en xarxa, no?, del sector, que jo trobo que és important. I el més maco de tot, l'altre dia vaig agafar un taxi per anar cap a l'aeroport, no a Castelldefels, i el taxista va sentir que parlava de Castelldefels i em va dir, jo soc de Castelldefels, diu, hauries de provar l'arròs que estan fent, no? Vull dir, que te n'adones que la pròpia gent de Castelldefels es converteix en ambaixadora i que també van a menjar l'arròs. Vull dir que jo ho trobo fantàstic. Vull dir, no és un producte turístic, és un producte per la ciutadania i és un producte general. I aquest és un projecte on volem anar sumant diferents iniciatives, no? Vull dir, no vol explorar ningú, sinó, de fet, s'ha fet una taula també de treball amb els diferents partits polítics, que vol, bueno, en el meu cas, vull dir, jo utilitzo Castelldefels com un laboratori, també un deute que tenia, perquè jo treballo amb aquests projectes però arreu del món. I un cop a Colòmbia estaven treballant i diu, i tu què haces per a tu pueblo, no? I jo, clar, li vaig dir, bueno, és que Castelldefels té molts problemes d'identitat, potser és difícil, no? I em van dir, pues és lo mismo que nos estás explicando aquí, no? I jo deia, pues tens tota la raó, no? Llavors vaig tornar i vaig parlar amb els del Gremi, vam parlar amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, no? I van dir, ostres, doncs, com ho veieu, si realment ens hi posem, no? I, evidentment, doncs, va néixer aquest projecte amb l'Alfonso López, que estava llavors a l'Ajuntament, que portava cultura, i deia, doncs, hem de fer coses plegats. I jo crec que això també és la il·lusió, i és treballar amb un projecte que la gent venia i venia els dilluns, que era el dia que tancaven el seu restaurant per treballar, no? Vull dir que els veus molt implicats, i clar, quan anem fora, o sobretot van els cuiners, no?, que són, i les cuineres, quan van fora, Clar, doncs se senten també doncs, amb aquest orgull, no?, de ciutat, no?, de poder portar aquest projecte i ara treballant en xarxa amb els altres cuiners de ciutats del món, doncs poses Castelldefels al mapa. I jo crec que amb això, doncs, no sé, Castelldefels és una ciutat que viu del turisme, però també viu de la gastronomia, no només dels turistes, sinó de la gent d'aquí. Jo trobo que no sé, és una mena d'un autorreconeixement, no?, de plats que es feien des de fa més de 300 anys i que també la pròpia gent de Castelldefels pot fer a casa seva. Vull dir que jo trobo que és molt maco això.
5: Per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que Castelldefels hagi estat la ciutat anfitriona de la trobada global de Food Capital Summit, confirma la potència gastronòmica de la ciutat.
11: Bueno, Castelldefels es una potencia gastronómica, más de 500 restaurantes, muchos de ellos llevan muchísimos años en nuestra ciudad, restaurantes que además dan muchísimos puestos de trabajo a vecinos de Castelldefels y nos hemos convertido en un referente de facto y ahora pues también con el reconocimiento como capital gastronómica mundial, donde en España solo hay tres ciudades que tienen este sello, Madrid, Barcelona y Castelldefels, por eso ahora tenemos este evento donde chefs de todo el mundo pues se están concentrando en nuestra ciudad y hoy pues ha hecho un homenaje a una persona que también es importante para Castelldefels, como es Ferran Adrià, quien empezó sus inicios en el Hotel Playa Fels de Fregaplatos y es también un ejemplo de valores, de constancia, de tradición, de una persona que se ha curtido a sí misma, de una familia trabajadora que ha llegado a lo máximo de la gastronomía y que hoy nuestro paseo marítimo pues, le brinde un homenaje con esa estrella a la gastronomía y como decía Ferran Adrià, pues en ningún otro sitio del mundo hay una referencia, hay una estrella a nivel gastronómico tan importante y por tanto para nosotros es de agradecer la presencia de Ferran Adrià y sobre todo pues, que también lleve el nombre de Castelldefels por todo el mundo.
5: Manu Reyes va avançar que s'està treballant per incrementar encara més la qualitat de la gastronomia a la nostra ciutat.
11: Bueno, aquí se trata de que Castelldefels es un motor económico importante en el ámbito de la gastronomía y por tanto pues seguir potenciándolo para que sea pues de más calidad si puede ser, ¿no? Por ello, pues bueno, pues este evento que lo que hace pues es concentrar pues chefs de diferentes ciudades del mundo del máximo nivel que van a estar en Castelldefels. Pues también es poner el foco en nuestra industria, en nuestra industria turística, gastronómica, e insisto, aquí no se trata de que vengan más personas, sino que lo que tengamos y lo hagamos sea de calidad, tanto para el que vive como para el que quiera venir a Castelldefels, y por tanto, pues es dar un paso más en la promoción de ese potencial gastronómico que tiene Castelldefels.
5: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortiz, el fet que Castelldefels rebi a través d'aquesta iniciativa a xefs de tot el món demostra la importància de la ciutat en matèria gastronòmica.
12: Como Gremi d'Hostaleria, a ver, cómo no, como bien has dicho, Castelldefels es una ciudad gastronómica y en estos momentos somos la capital gastronómica mundial. Hoy lo podemos decir y podemos certificarlo. Somos sede capital gastronómica mundial de chef de Food Capital, ¿vale? Creo que, como bien has visto, hay chaquetillas blancas y chaquetillas de color tierra, que es lo que estamos nosotros inaugurando hoy, la nueva chaquetilla que llevará el arroz de Castelldefels, y nos sentimos muy orgullosos de poder acoger este evento y ver cómo se va llenando de chaquetillas blancas, ¿no? Somos todos los casacas amarillas, nosotros somos las chaquetillas blancas de Castelldefels.
5: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, activitats com aquesta serveixen també per reivindicar el sector de l'hostaleria com un motor econòmic de primer ordre.
12: Compañeros del sector de Gavà también, me han venido el gremio de hostería de Gavà, tengo el gremio de Viladecans, el sector ha sido, o sea, una llamada masiva a todo el sector, a ese reconocimiento, a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace este sector y que realmente estamos reivindicando siempre que a ver si de una vez se da la administración cuenta que somos un sector muy importante, vital para este país y queremos que, bueno, pues que se vea y que realmente reivindicar y alzar todas las manos diciendo estamos aquí y vamos a pelear para que se nos identifique este sector.
5: Ortiz ha valorat molt positivament la ruta de l'etapa 2026 que va cloure el passat diumenge i avança les properes iniciatives que es preparen des del gremi.
12: Estos proyectos lo que hacen es reforzar, ¿no? Pues garantizarte y dar, o sea, sentirte orgulloso de que estamos todos los días elaborando algún producto, todos los días inventando algo, todos los días haciendo algo, reforzando este producto. Tenemos casi 500 restaurantes y hay que darles a todos esa visibilidad que necesitan ese proyecto de, oye, acabamos la mostra, empezamos la ruta de la tapa, acabamos la ruta de la tapa, tenemos ahora el evento de Food Capital, acabamos Food Capital, hacemos promoción, César y yo, que es un compañero mío, marcharemos en junio a Canadá y a Estados Unidos a vender el arroz de Castelldefels allí. Pertenecemos a Saborea también, dentro de Saborea España. En octubre tenemos las jornadas gastronómicas. Bueno, hay más sorpresas. Ruta de la tapa de invierno también. bueno, es dinámico, es un gremio dinámico y una ciudad muy dinámica también. También hay que decir que la ruta de la tapa, como tú me dices, ha terminado ahora el domingo. Ha sido un éxito total, ha sido brutal la cantidad de personas que han pasado por los locales, yo en el mío mismo. O sea, me asustaba cada fin de semana, había tanta gente, decía, no puede ser, no puede ser. Pero la gente tiene ganas de salir, la gente quiere divertirse, quiere... Bueno, pues olvidarse de todos los problemas reales que tenemos y que no es más feliz que comerse un pincho y una cerveza.
5: La nostra ciutat va ser designada oficialment al juny de l'any passat com una de les 26 capitals gastronòmiques del món que formen part de la xarxa internacional de l'East Food Capitals, que reuneix ciutats que aposten per la gastronomia com a motor cultural, social i econòmic. Aquest assoliment va representar un impuls decisiu a la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic en aquest context. Fins a demà 21 de maig, delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món i que, com la mostra, han apostat per la gastronomia com una eina de transformació urbana. La platja de Castelldefels s'estrena una nova parcera elevada, ja és operativa. La infraestructura que protegeix el sistema dunari millora l'accessibilitat. És una prova pilot de l'àrea metropolitana de Barcelona, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona, Delta del Llobregat, finançat amb fons Next Generation. L'actuació forma part de les estratègies metropolitanes per adaptar el litoral als efectes del canvi climàtic i fer-lo més accessible i resilient. El projecte té com a objectiu principal millorar la funcionalitat ecològica dels sistemes dunars i alhora facilitar l'accés a la platja a persones amb discapacitat. Aquest proper diumenge se celebra una nova edició de l'Aplec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de Cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
13: Bon dia, Anna, què tal?
5: Doncs a l'Aplec de Bruguers.
13: Sí, sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, tot el matí i tarda farem el tradicional Aplec de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Mm. Hi ha un programa bastant farcit d'actes, comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45, perdó, hi haurà un concert de cant coral de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada i les diferents sessions de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, comencen totes les actuacions de balls populars, danses tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veus, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Copla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanor entre la gent participant dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
5: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
13: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants, molts ja es coneixen entre ells, i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una vella tradició, una vella festa del calendari festiu de la ciutat.
5: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia, només anar allà.
13: Enguany no tenim cap problema, tot controlat, i jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguer, que és un lloc molt emblemàtic, i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
5: Molt bé, doncs l'Aplec de Bruguers puntua la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
13: Gràcies, Anna.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
1: L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons ha explicat la responsable tècnica de participació ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
14: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals. Per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També en tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
14: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
1: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
14: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
1: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
14: Estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
1: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
15: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF. I, bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
1: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
15: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, els entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto es gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del SEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només s'han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
1: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
16: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
17: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y por tanto, pues en este año que nos queda de mandato, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y sobre todo porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar sobre todo por la calidad de vida de estas personas.
16: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, Manuel Reyes.
17: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Hoya del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels provienen precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
16: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem l'alcalde, Manuel Reyes.
17: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana de la Diputación y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues el secretario de la FEN, esta red pues tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
16: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Luis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
18: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad, pues, el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de ciudades por el clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
16: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
18: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
16: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
18: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
16: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
19: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han aprobado, se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud. Hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad también, este encuentro de los 20 años de la red.
16: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
18: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
16: Escoltem per la seva part a José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
20: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país, y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
21: Radio Castelldefels. Son las 2.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del bagul de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven,

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort! El terror dels camins de Santa Agnès, el lladre que no coneixia la por, tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora, ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor.

0: Roca.
1: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
2: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. I Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
1: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
2: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
2: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents, eh?
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Hola, Mercè.
1: Hola, Leire. Et veig amb moltes ganes de començar avui.
0: Venir dels estudis a fer l'hora del conte és una de les coses que més m'agrada. M'ho passo superbé amb vosaltres i amb tots els nens i nenes que ens escolten. Hola, Ona, portes una bona endivinalla?
2: Hola, Leire. Doncs sí, molt millor que la de la setmana passada.
0: I la música i els efectes, Lluís, els tens controlats?
3: Tot a punt, Leire.
0: Llavors, no esperem més, quin és el primer conte d'aquesta setmana?
1: Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 514 i ens ha sortit 5 pèsols dins d'una tabella. Es tracta d'un conte popular escrit per Hans Christian Andersen, que ha estat transmès oralment al llarg del temps. Aquest conte presenta diverses versions i variants, però la seva trama bàsica sol girar al voltant d'un home pobre, que intenta trobar una solució a la seva misèria.
2: En algunes versions es troba amb un rei, un bandoler o altres personatges que li ofereixen una recompensa si aconsegueix superar un repte o resoldre un problema.
0: En altres versions és el mateix qui ha de superar obstacles o fer proves per aconseguir la seva recompensa.
3: En tot cas, 5 pèsols d'una tabella dels germans Andersen és un conte que transmet valors per la creativitat, la perseverança, la humilitat i la capacitat d'apreciar els valors de les petites coses.
1: Aquesta història ens recorda que, fins i tot en les situacions més difícils, sempre hi ha alguna cosa que podem fer per millorar la nostra situació si tenim la determinació i la imaginació necessàries. Però, va, no parlem més i anem a escoltar les aventures dels pèsols.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar... Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i de sobte... La beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen... El subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol...
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més junts que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser...
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! és una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.

0: De nou, l'hora de l'endivinalla. A veure quin ens diu avui l'Ona. I a veure qui l'encerta el primer.
1: Doncs vinga, som-hi amb l'endivinalla i a veure qui l'encerta. Ara ja és com una cursa, oi? Així m'agrada. A veure qui arriba primer a trobar la solució. Preparats, llestos, ja! Aquí la teniu. Vinga, pensem una mica. Pica, però no és pebre. Té dents i no mastega. Ai, em sembla que és massa fàcil. Bé, no passa res. A pensar una mica.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ho fem amb un conte anònim. El gat que no sabia que era un gat.
1: Com n'ha de saber que era un gat?
0: Fa molts, molts, moltíssims anys, quan hi havia animals que sabien parlar, va néixer un gat a prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que el granger tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa.
2: El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per portar-los a un lloc més tranquil i segur, no el va veure. Com els gats neixen secs, ell tampoc no va poder veure la seva mare i els germans.
3: Aleshores, el gatet va quedar sol al món i va passar molta gana fins que en Pep el va trobar al costat del camí de casa seva i se'l va endur amb ell per cuidar-lo.
1: Pareu, pareu, i expliqueu el conte, perquè estic molt intrigada. Això de que un gat no sàpiga què és un gat. Anem-hi?

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-s'ho mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Bah! Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, el que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.

0: i continuem amb l'hora del conte amb aquelles paraules que estan entrant en desús. I em sembla que jo també començaré a apuntar-les a una llibreta tal com fa la Leire. Escolteu, ja en tinc masses al cap i se m'obliden, la veritat. De fet, algunes de les que hem anat dient ja l'he utilitzat amb els contes nostres, eh? A veure quina paraula ens tens preparada, Mercè.
1: Doncs mira, Lluís, avui la paraula perduda és pelica. Us explico on l'he sentida. Avui estava al súper i hi havia dues senyores grans que parlaven de no sé què, però deien: m'he trobat amb la senyora Conxita i tenia una pelica. Que si el gendre havia perdut la feina, que si la Rosita havia portat el gos al veterinari, que si la seva neta havia guanyat una medalla en una competició de no sé què. Però jo de tot això m'he quedat amb la paraula pelica. La veritat és que no l'havia sentida, ni òbviament utilitzada mai, però ja me l'he fet meva. Enteneu què vol dir amb això que us he explicat, la paraula pelica?
2: Jo crec que sí. Imagino que aquesta paraula vol dir xerrera, oi?
0: Exactament.
3: La puc utilitzar perquè sapigueu que l'ha entès?
1: Sí, clar.
3: La meva tutora té una pelica que quan comença no troba el moment de parar i a mi i als meus companys ens agafa una mica de son.

0: tornem a una de les meves seccions preferides. Bé, tota l'hora del conte m'agrada, però la recomanació del llibre té... com us diré jo? Algo especial. Quin llibre ens recomaneu aquesta setmana?
1: Doncs mireu, el llibre seleccionat aquesta setmana és Tots som Wonder, de R.J. Palacio. És una obra que ha causat sensació.
2: Té a veure amb la pel·lícula que porta el mateix nom, eh?
1: I tant, és una pel·lícula fascinant, d'aquelles que tothom hauria de mirar i fer-ne una molt bona reflexió. I no parlo només de nens i nenes, sinó també de persones grans.
3: En un món on l'assetjament entre els joves s'està convertint en una veritable epidèmia, els llibres de la sèrie Wonder ofereixen una nova visió refrescant, necessària i esperançadora.
1: Recordeu, Tots som Wonder, de R.J. Palacio, editat per l'editorial La Campana i recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. Un llibre que no ha deixat indiferent a les persones que hem tingut la sort de poder-la llegir i compartir.
3: Bé, i amb els dos contes, la paraula perduda i la recomanació d'un llibre, marxem per avui.
0: Lluís, vols dir que no t'estàs deixant alguna cosa?
3: Vols dir?
2: Encara no ho has brinat, l'endivinalla.
3: Oh, doncs mira, no me'n recordava. Com era, com era?
2: La repeteixo. Pica, però no és pebre. Té dents i no mastega. Va, Lluís i Leire, comença la vostra cursa.
3: Doncs...
0: Ho sé, és l'all.
2: Sí, molt bé.
3: Ets una crac, Leire, de veritat, ets una crac, tota una crac, eh?
0: Va, una que és molt bona. Vinga, us esperem la setmana vinent amb més contes.
2: Més endivinalles i llibres.
1: Descobrirem més paraules noves.
3: I marxarem ballant amb bona música. I avui hem estat amb tots vosaltres, com ja és habitual, la Leire Cordero, l'Ona Martí, la Mercè Sánchez i un servidor, en Lluís Miquel García.
2: Tornarem la propera setmana carregats de nous contes, que els podreu escoltar arreu de tota Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Marxem amb alegria, amb la cançó Aura, la dinosaura del Pot Petit.
1: Us diem adeu amb un molt bon desig que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio
0: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dimecres en aquest espai, movem com ho podem, i avui ens acompanya un dels regidors d'aquesta formació, l'Ajuntament de Castelldefels, Javi Martí, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Si us sembla, comencem a analitzar els resultats de les eleccions a Andalusia, on el Partit Popular ha guanyat les eleccions amb 53 escons, però per la majoria absoluta. El PSOE és el pitjor resultat de la seva història, amb 2 escons més que les anteriors convocatòries del 2022. Vox, que assoleix els 15 diputats, adelanta Andalusia, que passa de 2 a 8, i Por Andalusia, que manté els seus 5 representants.
2: Sí, hi ha 2 lectures aquí clares, no? La primera és que, sense panys calents, no? S'ha de dir clar, el PP ha tornat a guanyar les eleccions amb un resultat històric, el Vox ha pujat un escó i la dreta ha guanyat de manera aclaparadora a Andalusia, un feu tradicional de l'esquerra, sobretot del Partit Socialista, però també d'Izquierda Unida, després Podemos, Adelante Andalucía, Por Andalucía, i això és una mala, això és un mal símptoma de com està el món, de com estan les tendències, i evidentment és un mal moment per a l'esquerra. Tot i així, si des d'un punt de vista d'anàlisi més global, pues sí que podem

0: casos interns de purgues internes on la secta catòlica, el Juncker, està governant Vox, està expulsant a tots els sectors menys extremistes, per així entendre'ns, o menys ultrareligiosos i més liberals econòmics, i per tant això està desgastant a Vox, que no està aconseguint créixer i reduir distàncies amb el Partit Popular, i per altra banda també ha ajudat a frenar la seva majoria absoluta. Però aquí, en frenar la majoria absoluta, s'ha de destacar el paper de les esquerres. Són les primeres eleccions en aquest cicle electoral, aquest carrusel de cicles electorals que va iniciar el Partit Popular per decisió a Madrid de Feijó, que van fer que aquest any hem tingut eleccions a Aragó, a Castella i Lleó, a Andalusia. Doncs aquestes eleccions són les primeres en la que el bloc de la dreta ha retrocedit lleugerament i tindrem 4 diputats del Parlament d'Andalusia més d'esquerres, no? I això és un canvi de tendència. És bo? Són resultats bons? No, però sí que és analitzat des del punt de vista de la lista polític, sí que reflexen que aquest augment del bloc de l'esquerra, doncs és una nota positiva que ajuda a inspirar a continuar creixent. Va haver-hi 2 blocs a l'esquerra del Partit Socialista, que són Adelante Andalucía i Por Andalucía. Pues, Adelante Andalucía, el grup on participava la meva formació... Por Andalucía, on participava la meva formació Podemos, doncs ha mantingut els resultats. Les perspectives prèvies i el creixement que es veia Adelante Andalucía feia preveure que potser no eren molt bones eleccions per nosaltres, però mantenir-nos quan jo sincerament preveia caiguda, doncs no és negatiu. I Por Andalucía, tot i que eren rivals polítics, doncs són socis, són amics, són companys de lluites. Tant de bo ens podem tornar a retrobar en el futur. Recordem que Adelante Andalucía ve del partit anticapitalista que als inicis va formar part de Podemos. Doncs ojalà tot aquest espai, si aconseguim que també aquest espai sumi electoralment, seria interessant doncs buscar fórmules per unir aquests espais, sempre i quan sigui positiu per l'electorat. I recordem de nou que a la suma dels vots dels dos partits donen un percentatge de vot, una quantitat de vots superiors a la que ha tret Vox.
1: Doncs no hauria estat més coherent haver format una coalició, presentar-se sota un sol nom?
0: Sí, aquí és el debat del moment, no? A l'esquerra, i ja jo entenc les postures la meva visió és aquesta, no? Aquest tacticisme electoral és la meva postura oficial de sempre, no? Sempre l'he defensat, però és veritat que sempre hi ha grisos i no es pot fer la unió per la unió, i res es respon a necessitats més profundes, o ja quan trepitgem terra hi ha més complicacions, no tant per la part de la negociació entre partits, que també té la seva, també hi ha una part de sensació d'identitat, no? Compromís a aconseguir aquest a replegar aquest valencianisme, que diguem no tutelat per Madrid, el mateix que han aconseguit potser a vegades els comuns, Esquerra Republicana i Gaste de Fels, o bé a Andalusia, Adelante Andalucía. Doncs aquest regionalisme, però però d'esquerres, no? No nacionalisme per nacionalisme, com va fer Esquerra Republicana ajuntant-se en Junts per Catalunya amb 8 anys de procés, o només parlava dels problemes reals de la gent, que no pot pagar el lloguer, no pot accedir, no pot pagar els serveis. Una sensació de gent d'esquerres que governa des del territori, des del principi, no? De subsidiarietat, de governar el més proper al territori, amb un discurs de classe, però lligat al territori, això està tenint fruits. Per tant, l'esquerra madrilenya, doncs, la que representem nosaltres, no? Doncs hem d'aconseguir fer aquests espais de coalició, hem de tenir un paper clau, però també hem d'entendre la idiosincràsia dels territoris i que els territoris tinguin autonomia per autogestionar-se, i amb aquest respecte doncs poder aconseguir aquesta mansa, que no és respecte als partits, és respecte amb el votant. I després tenim un fenomen actualment, que és el del vot dual, que no passa, que sempre ha passat, però jo crec que en els últims anys s'està accentuant. Quan arribem a les eleccions autonòmiques, la gent vota partits més autonomistes o un caire més autonomista. Això no vol dir que després de les generals busquin el vot un partit més nacional. Per tant, pot haver-hi vots de gent d'Adelante Andalucía que pot votar Por Andalucía. També t'ho dic, també hi haurà gent que no sap de qual dels dos ha votat, perquè sí. Només nosaltres al parlar ja ens liem.

0: amb els noms. Imagina't els votants, els pobres, no?, que diran, qual és el mío, no? Pues això també passa, però bueno, també hi ha aquesta sensació, com deia, de vot dual, de que potser a les autonòmiques hi ha més vot el que representa el territori.
1: Doncs Andalusia, Catalunya, perquè ja Esquerra Republicana de Catalunya ha pactat amb el PSC que dirà el sí als pressupostos i finalment tot sembla indicar que finalment hi haurà pressupostos que estan a la Generalitat de Catalunya.
0: Sí, i a marge les coses concretes, ens falta saber com afectaran aquests pressupostos i estem molt interessats en veure com això tocarà a Castelldefels. Recordem que hi ha inversions pendents en manteniment i d'escoles públiques, en infraestructures importants per Castelldefels, que estan pendents i esperem que aquests pressupostos ho desencallin. No? També hi ha pressupostos pendents en matèria de dependència, de salut, en representa el tercer CAP. Bueno, doncs en qualsevol cas, a l'espera de detalls, que hi hagi pressupostos després de tant temps serà una bona notícia, perquè això voldrà dir que molts projectes que estaven aturats es podran desplegar. És cert que es pot governar amb pressupostos prorrogats, però això al final repercuteix, ralentitza i sobretot frustra molt a persones que estan esperant millores a les seves ciutats.
1: I doncs a Catalunya, Castelldefels, ahir el cuiner Ferran Adrià, que per cert va començar la seva carrera professional a Castelldefels, a l'Hotel Castelldefels, rebia una estrella en el passeig de la fama, en el passeig marítim, i recordem que aquest acte formava part de la trobada global Food Capital Summit, en la qual està adherida a Castelldefels, i que se celebra fins demà.
0: Pues tant de bo hagués pogut anar. No, nosaltres de moment a Castelldefels no hem anat. Ens sentim totalment desplaçats per aquest govern d'aquesta mena d'homenatges. Hem anat a molts, portem 3 anys assistint, no, per protocol i per respecte institucional i també a les persones homenatjades, no, com aquesta Ferranadera, que es mereix una estrella i 20.000 estrelles, però aquestes no són les formes de governar. Ja ho hem dit aquí, ho estem farts de dir-ho, direm fins a tot l'any que queda, tot el necessari. Estem farts d'un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, d'esquenes al reste del consistori, que realitza projectes de ciutat, projectes de representació molt importants, sense cap protocol, sense cap forma de com es concedeixen aquestes medalles, que tots plegats des del consistori es podem donar suport amb aquests homenatges, no? I veiem que al Partit Popular el que més li importa és poder tenir agilitat per poder captar ràpid una oportunitat de portar una cara famosa, que això atregui mitjans de comunicacions i poder donar-se un bany de masses i poder omplir l'espai mediàtic amb els seus logros, no?, que els permeten tapar comunicativament que no estem fent absolutament res pels problemes més urgents de la ciutat. S'ha de governar una ciutat, s'ha de fer tot, principalment el més urgent, i aquestes mesures d'impuls han de ser molt importants també, però han d'anar complementàries als problemes reals de la ciutadania i atendre el que està passant i el que atén també i el que pot anunciar l'oposició. En aquest cas, no demanem que faci les nostres polítiques, però el que té a veure amb la representació de la ciutat, amb el que significa la ciutat, al món, als espais públics, les persones que estan rebent homenatge públic, no? Pues aquestes persones, hi ha un reglament de distincions honors. Les medalles de la policia local està reglamentat per un reglament de distincions honors. Tot el que passa en l'Ajuntament hauria d'estar reglamentat per aquestes distincions honors que donen legitimitat a la persona que rep l'homenatge. Jo sento dir que per una persona tan important com el Ferran Adrià, pues, estigui sent manipulada per l'alcalde Reyes i el seu equip de govern per rebre una estrella que només vol focus mediàtic, no? I possiblement no li han explicat al Ferran Adrià que no han comptat amb ningú per decidir qui rebi aquest homenatge, no han comptat amb ningú per veure com es fa aquest homenatge i que aquest escaparate que han muntat a la platja és un aparador pur i dur sense cap legitimitat democràtica. Tant de bo poder donar-li l'estrella que es mereix al Ferran Adrià amb les condicions que se les mereix i no aquest espectacle dantès que està organitzat el Partit Popular cada setmana.
1: Relacionat amb aquest sector, vostès emitien una nota de premsa la setmana passada exigint transparència a l'Ajuntament en les seves relacions amb l'Escola d'Hostaleria, que segons el diari Ara doncs, estava sent investigada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
0: Sí, li demanem prudència a l'Ajuntament. L'Ajuntament es va alegrar moltíssim de tenir l'Escola d'Hostaleria perquè gràcies a aquesta Escola d'Hostaleria està vehiculant tots aquests actes sense cap mena de legitimitat democràtica i que estan fent per cridar periodistes, per fer reels, i aquest vehicle conductor d'aquest tot aquest escenari per lluïment de l'alcalde Reyes anava a través de l'Escola d'Hostaleria. I està fent servir també la bona praxis i les bones intencions del Gremi d'Hostaleria, que té moltes ganes de fer un projecte amb cara i ús per la ciutat que posi en valor la cultura gastronòmica de la ciutat. Però tot això el senyor Reyes ho agafa, com deien, per seu lluïment personal, i l'Escola d'Hostaleria era doncs, un vehicle conductor per a aquest lluïment personal sense haver de gestionar absolutament res. Només anava a posar de cara, juntava quatre peces amb el tema institucional i ja tenia la festa feta i el dia fet. Doncs bé, ara veiem que la gestió de l'Escola d'Hostaleria doncs hem de ser prudents, però està en entredit. No només la gestió per la part de la recepció de subvencions, que tant de bo sigui tot legal i es pugui resoldre, tant de bo sigui tot un tema administratiu, però les fonts que ens arriben del SOC sembla ser que hi ha coses una mica més greus. Tant de bo no sigui així, tant de bo es pugui resoldre tot i a partir d'ara es pugui tenir una gestió exemplar. Però demanem a l'Ajuntament prudència fins que el SOC els clareixi. I més important encara, el que recentment doncs part de les treballadores que treballen actualment a l'Escola d'Hostaleria han denunciat assetjament sexual per part d'un treballador que al seu mateix temps és el que està denunciant el SOC males pràctiques. Per tant, tenim d'una banda un extraballadors que estan denunciant males pràctiques de gestió i de maltracte contra el personal, de les quals una d'elles ha estat denunciada al seu mateix temps per treballadors actuals per assetjament sexual. Per tant, hi ha un cacau impressionant a l'Escola d'Hostaleria. Per tant, presumpció d'innocència com al màxim, respecte de desig cap a que l'escola pugui tenir un funcionament totalment transparent i fora de qualsevol dubte, que el gremi, a través amb la col·laboració cohesionada de l'Ajuntament i vehiculada pel senyor Tresserres, que fa una feina encomiable, puguin tirar endavant aquest projecte, però que pugui tenir cap mena de tatxa, i és el que li demanem a aquest govern, responsabilitat, que compti amb l'oposició, que sigui prudent i que manegui tot això amb una mica més de participació democràtica i no com un escaparate de lluïment personal de l'alcalde.
1: Canviem de tema perquè vostès reclamen també que es presenti un estudi sobre els pisos buits que actualment hi ha a Castelldefels.
0: Sí, perdó, explicaré breument. L'Ajuntament va emetre un principi d'estudi per entendre'ns que apuntava a la possibilitat de que a Castelldefels hi haguessin al voltant de 1.500 pisos buits, pisos que actualment no estan ocupats, dels quals la meitat aproximadament són moderns o presumiblement podrien estar disponibles pel lloguer. I l'altra meitat serien més antics i s'hauria de veure si s'han de cometre reformes. Tot això són estudis recents, no? Recents i previs, que han de ser confirmats. Primer s'ha de confirmar que està buit i segon s'ha de confirmar si està disponible pel lloguer. Per tant, el que li demanem a través d'aquest estudi és agilitat, no? Aquest estudi ja va sortir fa 3 mesos i fins ahir, que vam demanar una reunió urgent amb la regidora, que ens va confirmar que dels 1.500 havien estudiat 21 i que dels 21, 3 eren susceptibles de poder fer un recàrrec de l'IBI si continuava l'expedient. Doncs bé, això veurem que és una ralentització. Nosaltres no dubtem que la regidora d'habitatge, amb els minsos recursos, estarà fent tot el possible. Però denunciem aquí un altre cop que l'Ajuntament, el consistori en global, el senyor Reyes al capdavant, no està donant cap prioritat perquè aquests pisos buits s'esclareixi si estan en mans de fos voltors, si estan ocupats, si no estan ocupats, si es poden fer un recàrrec de l'IBI, si es pot exercir el dret a tanteig i retracte, si es pot fer una expropiació, si es pot fer un conveni amb el privat perquè cedeixi el pis una entitat que el llogui i rebre un lloguer social. Bé, no està posant cap pressa en que això sigui una realitat, no? I perquè no, són molts recursos. Quant personal municipal està destinat a organitzar cada cap de setmana festes, esdeveniments i que omplen els carrers tots els dies? Pues volem que hi ha una persona que es dediqui més dedicadament a poder inspeccionar aquests pisos, aprofitant l'augment de la plantilla de la policia local que acompanyin a 2 o 3 parelles per agilitzar aquesta gestió, perquè si no l'estudi previ ja caducarà. L'estudi està fet durant un període de temps i és caducable perquè hi ha moviment i rotació. Necessitem saber l'abans possible aquests pisos quan es posin al mercat el més aviat possible i sigui una petita mesura que ajudi lleugerament a resoldre la gran crisi d'habitatge, però que no és el gran problema, però que és la petita part d'una solució més extensa, no?
1: Doncs acabem amb un anunci. El proper 13 de juny el seu partit presenta la candidatura que concorrerà a les properes eleccions municipals.
0: Sí, guardeu-vos la data, sisplau, el dia 13 a partir de les 11. Això, estarem a la plaça de la República, un altre cop a la plaça de la República, l'edifici de la República, al costat de la plaça de l'Església, al costat de l'Ajuntament. Allà organitzarem un acte que d'11 a 12 hi haurà activitats diverses, música, una mica d'activitats, de joc, amb un petit premi, concurs, i després farem l'acte polític de presentació de la Sílvia com a candidata a l'alcaldia per les eleccions de 2027, que jo acompanyaré en el segon lloc. Hem escollit aquest format tàndem perquè creiem que hem de ser una candidatura plural i que es visibilitzi, però que tingui clar que la Sílvia podrà ser la gran alcaldessa que mereix Castelldefels, que és l'encarregada de liderar aquest espai per recuperar la ciutat, i jo humilment l'acompanyaré tot el possible, i en els propers mesos també decidirem la resta de la llista amb una comissió de candidatura que aprovarem per assemblea, a animar tothom que vingui a Movem, que vingui a l'acte, els que van estar en el passat a Movem que tornin, els que han pensat algun cop en venir que vinguin, i els que no ho han pensat mai que s'ho puguin plantejar, que s'ho plantegin, perquè hem de dir que estem molt contents perquè han estat arribant gent jove a l'organització, hem fet noves incorporacions els últims mesos i comptem amb tothom per aquest acte per recuperar la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies, sense acabar el temps. Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem. Fins un altre moment.
0: Fins un altre, moltes gràcies.
2: Castelldefels Coffee.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs precisament són amb nosaltres alumnat del nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que s'està realitzant al servei local de català. Amb nosaltres la professora d'aquest grup, Sarai Navarro. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és el nivell d'aquest grup i quina és la imatge de les persones que el conformen.
1: Bé, com has dit, aquest nivell és l'elemental 3, és l'últim del B1. Del nivell B1. Tenim aquí, no és un grup gaire gros, ni gaire gran, està bé. Hi ha de molts nivells, hi ha gent que porta amb mi des del bàsic 1, pràcticament, hi ha gent que acaba d'arribar, però és un grup bastant ben avingut, i hi ha de gent de tot arreu, tant gent d'aquí com gent de fora, però tots ho fan molt bé.
0: Doncs parlem amb ells, justament, quant de temps fa que vius a Catalunya, el Jessica, que és una de les alumnes d'aquest grup?
2: Pues jo fa 20 anys que ja viu aquí a Barcelona, primer a Barcelona i després a Sant Boi de Llobregat, i la veritat que m'agrada molt. Me va molt bé per practicar el català i la veritat m'agrada molt practicar perquè a mi m'agrada aprendre idioma i per això un motiu que estic aquí en l'elemental 3 com Sarai.
0: Doncs Norma, una altra de les alumnes d'aquest grup, què és el que més t'agrada de viure aquí?
3: M'agrada tot. És molt bonic viure entre la muntanya i el mar. M'agrada el paisatge, el clima i l'amabilitat de la gent.
0: Serena, per què vas decidir aprendre català?
4: Molt bé. En principi vaig decidir aprendre català per ajudar les meves filles al col·le i després, bueno, per ajudar-la amb els deures, entendre millor les reunions que hi havia amb la professora. I després vaig decidir seguir amb el curs perquè m'ha agradat molt i també per entrar més en la societat de Catalunya.
0: Maribel, quina és la part més complicada? Parlar, entendre, escriure o pronunciar?
5: Per mi, escriure és el més complicat, perquè penso que canvia bastant del castellà i n'hi ha moltes coses a aprendre, com els accents, els pronoms febles, bueno, moltes coses. I per això és més complicat, el que més em costa.
0: Alexandra, on practiques el català fora de classe?
6: Jo practico el català a casa meva amb el meu fill, a la feina amb els companys i moltes vegades amb mis amics del curs de català.
0: I Simon, un altre dels estudiants d'aquest grup, parles català a la feina o amb els amics?
7: Hola, Anna.
0: Hola.
7: No, només tinc un amic català, però ell treballa massa. I ens veiem molt poc. Però sí que tinc una intel·ligència artificial amb la qual parlo diari.
0: Molt bé. Doncs fem ara una petita pausa per rebre el segon grup de, com deien, aquest nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que estan cursant al Servei Local de Català.
8: Així som.
9: Així.
8: El magazín de Ràdio Castelldefels.
10: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
11: A casa, la feina i al carrer.
12: Quan anem de festa o al tall.

0: Doncs estem amb el segon grup que està cursant aquest nivell elemental 3, que recordem és l'últim mòdul de nivell elemental que ho estan cursant al Servei Local de Català. Doncs fem algunes preguntes a aquest segon grup. Joni, com reacciona la gent quan intentes parlar català?
1: Hola, Anna.
0: Hola.
1: En general, la gent intenta escoltar-me i fer l'esforç per entendre'm, encara que no se m'entengui o m'equivoqui. Però, a més, hi ha algú que, després de conversar en català, m'ha felicitat. Diuen-me felicitats pel teu català, encara que no se m'entenia gaire. Així que, molt bé, la veritat.
0: Daniel, et fa vergonya parlar-lo o t'hi llença sense por?
2: Tinc molta vergonya. I li agraeixo a Sara que té molta paciència amb mi. I m'agradaria practicar-lo més.
0: Sofia, quin curs estàs fent?
3: Ara estem fent el curs d'Elemental 3. És un curs semipresencial i anem al curs presencial els dilluns.
0: Robert, quin nivell de català vols aconseguir?
4: Hola, Anna. Bueno, vull aconseguir C1, per mínim, potser C2. Encara falta una mica, ara estem en Elemental 3. Perquè? Perquè jo vull viure aquí a Catalunya i llavors és la llengua nativa, la llengua oficial i jo crec que és imprescindible parlar-lo.
0: Quin consell, Judy, donaries a algú que comença a aprendre el català?
5: Bueno, jo li diria que no tingui vergonya, que tots cometem errors, que és important practicar, escoltar català, tenir molta paciència, perquè al principi costa, però a poc a poc es millora molt.
0: I finalment, Clàudia, què diries a altres persones perquè s'animin a aprendre català?
6: Bon dia, Anna. Bon dia. Jo diria a la gent que s'animi a aprendre català perquè ja és la llengua oficial de Catalunya, perquè és una llengua ja de futur, ja que surt per tot arreu, per Google, per Duolingo, que són aplicacions de traduccions i tot això, per la integració, també una millor integració en Catalunya i per conèixer gent i integrar-se millor a Catalunya.
0: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres contribucions. Joni, Daniela, Robert, Sofia, Judy i Clàudia, que vagi molt bé. Gràcies,
6: gràcies a tu.
7: Moltes gràcies.
8: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
9: A casa, la feina i al carrer.
10: Quan anem de festa o al tall.

0: Cápsulas de salud. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera del CapSap Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de sanitat. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
2: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al Passeig Marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller on, no sé si sabeu el que és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs, això és tot.
0: Ni més ni menys,
2: ni
0: eh?
2: Ni més ni menys.
0: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CapSap Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
1: la primera recomanació, bueno, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
0: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que noten el cos?
1: El primer benefici que noten el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, com més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
0: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
1: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
0: I quin risc té?
1: A veure, el vapeig porti nicotina o no, si porta nicotina la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
0: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
1: Exacte.
0: Així.
1: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nul·la, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludable. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig, es veu com una cosa molt innocua. I no és veritat. I l'altra cosa també, hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sí, de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars. No? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual. No. A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
0: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
1: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat. Que, de fet, em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac. No? Que això també va molt bé per dir, no comencis, que goita.
0: Perquè gràficament es veurà.
1: No? Exacte. Un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
0: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
1: Que us animeu a venir al centre.
2: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
0: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
3: Càpsules de salut. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Bona tarda a tots i benvinguts a una nova edició del Poder de les Cordes. Avui el viatge el fem ben a prop a la música de casa nostra, cançons que han marcat una generació i que continuen ressonant com himnes. Som-hi! Obrim camí en una cançó que ja és patrimoni del nostre país, Camins, de Sopa de Cabra.

0: Seguint en Sau, el tren de mitjanit, un viatge de música i records.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Va, però no sé, no?

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Yeah!
2: El poder de las cuerdas. Tornem en sopa de cabra i una cançó que és pura emoció, el teu somnis.

0: el poder de las cuerdas.
1: Els gossos es porten ara un horitzó diferent, un nou paisatge.

Soy Kiko Chispas y estoy aquí para haceros sentir el poder de las cuerdas. Seguim amb els gossos. Aquesta vegada amb Triada, una cançó que ens fa mirar endins.

i en aquesta cançó diem fins aviat. Gràcies per acompanyar-nos. Això ha estat El poder de les cordes. Avui hem recorregut el nostre país a través de les seves cançons, les que han marcat moments i continuen sonant amb força. Bona nit i fins la propera.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estils. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i benvingut al teu programa, el capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Comença el capvespre amb Luciano Pavarotti i Eric Clapton, amb el tema Holy Mother, Santa Mare. Santa Mare, on ets? He vist els estels que hi ha del cel. Santa Mare, no puc evitar plorar. Necessito la teva ajuda per passar aquesta nit. Digue'm, on tinc que anar per trobar-me? Escolta, Santa Mare, la meva pregària. Emporta't el meu dolor que travessa la meva ànima. Necessito avui una mà amiga, doncs no puc seguir més endavant. Voldria aquesta nit ser els teus braços. Holy Mother, Luciano Pavarotti i Eric Clapton.

Les meves esperances es van trencant com trossets de fang. Camino de nit sense cap objectiu. I ara què, amor? El món em cau al damunt. Estic plena d'estirabots i de reticències. Em falta amor. What now, my love? Karin Landing.

0: que sempre pugui veure la llum. Long as I can see the light. La veu és d'en Ted Hopkins. Posa una espelma a la finestra. Me'n vaig, però tornaré a casa aviat. I quan torna, tinc que veure la llum. Prepara'm la maleta. Doncs durant un temps aniré a la deriva. Tinc l'ànima esglaiada de dolor. Però no et preocupis, nena. Quan torna, jo tinc que veure la teva llum. Ara estic perdent el meu camí. Després tornaré i veuré la llum. Long cast I can see the light. Ted Hopkins.
1: Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon.

Al capvespre, música per somiar. If this is goodbye. Si això és l'adeu. Les veus són de Mark Knopfler i de Milou Harris. Les meves últimes paraules estan trencades, sonen absurdes, però t'estimo, que és el que importa. Si això és l'adeu, doncs som-hi. Tu vas il·luminar el meu camí i em vas fer volar. Per això t'estimo. Però si això és l'adeu, tu ho voldràs. Endavant. Quant temps ens queda? No ho sabem. Malgrat tot, ara ens estimem i sabem quina ha estat la nostra història. Però si això és l'adeu, som-hi. If this is goodbye, Mark Knopfler i Milou Harris.

Here comes the sun. Aquí ve el sol. Amb veu de Nina Simone. Aquí ve el sol. Em dic que ara tot està bé. Ha estat un hivern dur, fred i solitari per a mi. Cariño, estic molt fotuda, però ara arriba el sol. I tot té pinta de que anirà bé. El gel es va derritint i els problemes que tenia sembla que també. Ara arriba el sol i quan arriba el sol i ve l'albada, tot estarà bé. Here comes the sun. Nina Simone.

Al capvespre, música per somiar. En Lluís Llach et canta ara Laura.

500 miles, 500 milles. La veu és de Cliff Everhart. Estic pujant el tren. Si el perdo, ja seré fora. Només podrà sentir el xiulet a 100 milles. Arribaré i seré a 500 milles de casa meva, sense roba, sense diners, sense res al damunt i sense la teva companyia. Les meves llàgrimes deixen anar tota la seva celebró. No podré seguir així molt temps. Senyor, no puc seguir així per molt més temps. Estic a 500 milles. 500 miles. Cliff Everhart.

I'd rather go blind. Preferiría ser cega. Coco Taylor. Quelcom em va dir que s'havia acabat quan et vaig veure parlant amb ella. Algo profund dins meu em va dir: plora, nena, plora perquè l'has perdut. Quan us vaig veure caminant els dos, hauria volgut ser cega, abans de veure com t'anaves allunyant de mi. T'estimo i no vull veure com em deixes. Segueixo pensant en els teus petons i en els teus càlids braços. Quan vaig sentir les llàgrimes que em queien, va ser quan et vaig veure que t'allunyaves de mi. Jo hagués preferit ser cega. I'd rather go blind. Coco Taylor.

Coal Mining Blues, la trista mina de carbó, amb la veu de Matt Anderson. Cada dia baixo a la mina. Allà no es veu mai el sol. Tinc les mans i les sabates ben negres, i negre també tinc el meu cor. Tot en mi són cendres de pols. L'home que veig al mirall és només un record de l'home que era. Tinc els ulls vermells, moltes arrugues, sóc vell i estic molt cansat de viure en la negror dins d'aquesta mina de carbó. Coal Mining Blues, Matt Anderson.

Etta James et diu ara fins a la fi. All the way. Quan algú t'estima, ho té que fer fins a la fi. I tu ho tens que sentir dins teu. Té que ser un sentiment més profund que el mar. Té que ser, passi el que passi, per sempre. Així doncs, així t'estimo jo, fins a la fi. Estic sempre de la rosa de Gaudí amb tu a cada moment. Vull seguir gaudint de tu fins a la fi. All the way, Etta James.

Dire Street et cantara Brothers in Arms, Germans d'Armes. Les muntanyes estan cobertes de boira i són la meva llar. Més algun dia jo tornaré a les meves valls i a les masies. Ja no voldrem ser mai més germans d'armes, prou de focs, prou de trets, prou de batalles i prou de guerres. Estem tots d'acord, germans meus d'armes? Hi haurà un sol món i lluitem perquè n'hi hagin més. Només hi ha un món. Per què volem que n'hi hagin més? Som tontos, som babaus en fer la guerra contra els nostres germans d'armes, que segur que tots pensen com jo. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis i cuida't. Brothers in Arms, Dire Streets.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.
3: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.